0: Temas corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Parlem ara d'un nou servei que ofereix l'Ajuntament de Castelldefels amb l'Àngela Rubí, responsable de l'àrea tècnica de participació ciutadana. Molt bon dia, Àngela.
1: Bon dia, Anna.
0: En què consisteix aquest nou servei Oficines d'Entitats?
1: Doncs és un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària.
0: Com es farà això? Quina mena de serveis oferirà aquesta oficina?
1: Doncs tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals. Per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També amb tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament, per exemple. Ara té una altra gran pota,
0: sí?
1: Perdona, Anna.
0: No, digues.
1: Que és la gestió, bueno, l'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
0: En aquest cas és un servei que s'ofereix a entitats ja constituïdes, no?
1: Bueno, també podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari.
0: Això és molt interessant, no? Perquè hi ha persones que tenen aquesta voluntat de constituir una associació, no saben com fer-ho perquè evidentment mai ho van fer i a part de la qüestió burocràtica és interessant que tinguin aquest acompanyament.
1: Exacte. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
0: Clar, perquè aquí tenim entitats socials, culturals i esportives, per exemple.
1: Ah, exacte.
0: Solidàries.
1: Correcte. I ara mateix els que estan dins del sistema doncs ja saben a quina porta trucar, però no totes, i també tenim casuístiques, no?, molt concretes des dels departaments. Llavors, al final, el que volem és simplificar i facilitar aquestes gestions al teixit associatiu, d'alguna manera, per promocionar-lo també i fomentar-lo, no?
0: On estarà ubicada aquesta oficina, Àngela?
1: Doncs estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per també, precisament, donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos les novetats respecte a aquest nou servei que s'implementa per ajudar aquelles entitats constituïdes o no que vulguin desenvolupar els seus projectes al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, des de l'àrea de participació ciutadana, responsable.
1: A vosaltres, Anna. Gràcies.
0: Bon dia. Adéu, bon dia.
1: Adéu, vagi bé.
2: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Comença.

0: Wow, Rap Cosmic Seeds, good night everybody, we back fellas, com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B, des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, com la marca comença amb R i acaba amb S, però n'hi ha també blanques, són millors, encara bé més quantitat de patates. Això un dia tractarem, no posarem música i només tractarem el tema de la quantitat amb el paper, bueno, paper la quantitat de packaging que s'afegeix a una bossa de patates quan en veritat n'hi ha menys, i t'enganya, no? Està inflada, jo parlarem, estic consumint uns minuts aquí del programa per dir això, però possiblement caigui, no?, amb música de supermercat de fons, amb un toc de rap, Doncs molt bé, i per si algú és nou aquí i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc, Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant. Sense més, ja entra tantíssimes influències possibles. Un botonet que m'agrada aquí. Tantes com aplicacions per fer altres aplicacions. Sí o no? Això és com... ara una aplicació fa una aplicació que després fa una altra aplicació que farà les aplicacions... No, entra un fractal. Això és un tema que igual toquem al final d'aquest programa. I, bueno... això, no? És comentar una mica l'actualitat de les coses, no? I, doncs, això, no? Anem a presentar-nos com cada nit, Sobretot, doncs aquí tenim... anem per la galàxia amb un UFO, No, estic com situat, A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Buscos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas... Make some noise for Sebas Cremier.
1: Bona nit.
0: Què tal, com estàs, Sebas? Com estàs? Tot bé,
1: Tot correcte.
0: Ets un gran, Molt bé. A veure, quins mitjonets calces avui. Uau, m'encanta, va. Superconjuntat, puc descriure des de baix les bombes des de sola a sota, un carmel, de, ja quan puja la sola normal ja és blanca, té una línia molt fineta negra, con una continuació una molt blanca, que això és la sola, i ja tenim la bamba negra, un avanç, es reconeix pel símbol que ens paguen, abans fem publicitat abans, a mi em paguen, les seves també, no, i té aquest símbol, aquesta com una ona, sembla Castelldefels, Castelldefels patrocinador oficial d'abans, a partir d'ara proclamat per mi, o sigui, no és oficial, i uns mitjons blancs amb les dues línies acurades negres de mig tall, o sigui, m'encanta, estil les seves, com a mi, però molt de flow, així que, molt bé, per celebrar-ho... És un golaç de Sevinos Cremier, perquè li ha fotut un gol a València a tota aquesta gent. I, mira, jo, aquí, simple, àgil, pom, us rebento tot. Molt bé, molt bé, Sebas, felicitats, perquè sobre l'estil, no, o sigui, a calça un bon estil i ja calça des de casa un bon estil ja proporciona un bon dia, així que molt bé. I una abraçada de Koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures de la casa. Jurassic Park, no? Ara veuria Jurassic Park i Jumanji, És un dia així com ha plogut i tal, no? De la casa, dos packs de palomites, un de mantega i una... bona aquesta, I bé, clar,
1: sí.
0: I m'agrada perquè, clar, jo fins que el Sebas no el presento, li vull dir coses, però clar, seria absurd començar a parlar amb ell, doncs presentar-lo, ara li vull parlar. Què passa, Sebas, tio? Què bona, com anem?
1: Nice,
0: bona aquesta. Llavors, bueno, el primer que comentava, el de la sol, la bossa de patates, què et sembla? Tema delicat, Delicat. Reconec que és de marca blanca, n'hi ha més, però estan més triturades, no? Llavors, però, bueno, pots fer una altra cosa amb això,
1: sí.
0: una amanida o alguna cosa així, no? Però, bueno, és un tema de tractar, no?, aquestes... aquest món d'apariències, eh? Una mica així va per aquí la cosa, no? L'essència és aquesta, no? Un món d'apariències, no? Sembla que sigui una cosa, però després sobre dius, aquí què? No hem fotut el pet, no? Bueno, entre comillas. Així que molt bé. Doncs bé, doncs molt, molt, molt, molt rebé, eh? Doncs aquí, doncs, sense oblidar, doncs que doncs aquí està aquí en Sebas Cremer i d'aquí també apareix aquí en Daniel, i ell no m'ha dit alguien més, que sóc jo, que us selecciono i presento aquest programa. Així, doncs, d'una horeta, eh? Portant la selecció, veníem de portar unes sessions, jo també he estat donant una mica amb uns altres projectes ja acabant, que per fi comença una nova etapa, llibero d'unes coses, començaré altres, i bé, però bueno, aquí estem un altre cop, i realment doncs, a també anunciar doncs, que també tenim un nou Instagram, eh? D'això ho anunciarem ara, bueno, després fem el truqui-truqui, eh? Però li hem canviat una para, bueno, les coses d'internet, què passa, no? Perdo el telèfon, després no puc recuperar comptes, total, és un altre Instagram, on podreu també trobar doncs, aquest hip, aquest hip-hop, aquest La Cara B, Kids and Beats, que va ser espectacular, sobretot també els nens en general, increïble l'organització, tot espectacular, i entre altres, doncs, aquests Brothers Bros, que van ser els que van tancar, que van fer doncs, el que fa el hip-hop, que és tothom es reuneixi a la pista de ball i tots junts ballant, vull dir, podeu mirar, hi ha vídeos, hi ha imatges, vull dir, sempre la pell de gallina, o sigui, espectacular, sempre hi ha la llàgrima, eh? La veritat que em va agradar molt i crec que vam, entre tots, bueno, Sebas Cremer, Anna, Miguel, donc, tots els que vam col·laborar i van fer possible això, doncs gràcies, i realment doncs, des d'aquí doncs, envia aquest missatge, que bueno, ho estaré agraint, crec que tots els programes, perquè és una cosa bueno, que a mi em va fer molta, molta il·lusió i molt feliç, crec que a mi hi ha molta gent, i sobretot els nens, que era per ells, no? La raó era per ells, no? No, és pels nens que ho han viscut, que els doni un impuls a la vida i tinguin, doncs, aquella esperança de poder dedicar-se a el que li agrada, no? Bé, doncs, ara, doncs, això, m'estava aquí, ja se m'estaven omplint els ulls de llàgrimes una mica, eh? Anem a canviar, anem a una mica el que anem, vale? Així m'agrada fer, nyaca, eh? Doncs això, eh? I ara, doncs això, molt bé, ara anem a preparar aquest nitro, del nostre UFO, de l'última generació, preparem, doncs, un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres timbres, arrenquem amb un altre programa, la selecció, sense, amb seccions. Doncs molt bé, doncs avui doncs aquí a les ciutats que parlen a vegades doncs, amb sirenes, a vegades amb silenci i altres amb caixes de ritme, no? Així que doncs aquí a la cara B, Roots, on excavarem doncs, entre vinils, pols i memòria i no venim a vendre nostàlgia tampoc, eh? Venim a rastrejar freqüències del jazz dels 60 fins als canons dels Queens de París, bueno, a Saragossa, no? O el hip-hop, on va anar construint un llenguatge secret, doncs avui obrim una càpsula temporal de l'asfalt a l'ànima on les ciutats parlen, no? Doncs amb aquest bloc 1 del qual doncs, l'ADN del sample al caos de Nova York, eh? I rematem amb hardcore com l'apocalipsis, no? Per la qual cosa, comencem amb un terme de Herbie Hancock amb el seu Cantaloupe Highland.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Quin tema tan especial que, no sé, el jazz crec que és una d'aquelles músiques que t'invita, et convida, a deixar anar la teva ment i trencar una mica els esquemes, no? Certa, et deixes anar pel flow, no? Pel fluid que té el mateix jazz i seguir els instruments i enganxar-me un a l'altre, no? Que trenca aquestes estructures i qui millor que Herbie Hancock, amb aquest Cantaloupe Island del seu àlbum de Empire Isles del 1964, el qual, doncs, abans del sample ja existia el loop humà, i Herbie Hancock, doncs, aquest jazz tan modal, improvisació amb aquest grup, amb aquest groove que té tan Cantaloupe Island, sembla que de tranquil, però té dècades que acabaria convertir-se en ADN pur del hip-hop, no? Tot molt samplejat, qualsevol fragment d'aquesta cançó serviria per trauríem i fem una nova creació a partir d'això, encara que sigui un charles i unes baquetes, o sigui, tocant el canto de la bateria, no? Per exemple, algú tan senzill com això, no? Però aquesta cançó ha sigut, bueno, ha sigut aliment de moltíssims artistes, no? I dintre d'això, molts productors, doncs, van entendre una cosa clau, no? El jazz tenia espais buits, important, el silenci, i aquells espais podien respirar-se dins dels breakbeats, sobretot, el qual, doncs, beat rock, gangster, UST, Madlib, tots van acabar bevent d'aquest llenguatge, segurament perquè també el hip-hop no va néixer només al Bronx, també va néixer als soterranis plens de fum i músics improvisant in universos, realment, no? I el sample és arqueologia emocional, agafar un fragment del passat i donar-li una altra vida. Així que anem a continuar amb un tema totalment diferent, amb allò que tot entra d'una altra forma, no? I ja canvia d'aquest jazz, però no canviarà tant. I anem amb un clàssic que és de Wu-Tang Clan amb el seu Cream.
2: Word up. Look out for the cops, though. Cash fruit. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Niggas got garbage down the way. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.
2: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.

0: And the money, alla dalla bella.
1: Boníssim, aquest U-Tang Clan, eh? Quin clan, quanta gent, quants components del grup, eh? Increïblement. Doncs, U-Tang Clan, un dels, sens dubte, dels grups que ha fet història, amb aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, amb aquest Enter the U-Tang 36 Chambers del 1993, de la qual doncs, New York estava econòmicament devastada, el crack, la violència, projectes socials destruïts, i des de State Island apareixen una organització sonora, es diuen U-Tang Clan, i RZ va entendre una cosa revolucionària. La brutícia també podia ser estètica. Els beats semblaven cintes trencades, els samples sonaven deformats, tot era deliberadament imperfecte. Doncs aquí, aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, no era una frase cool, era una supervivència financera convertida en un mantra, del qual el sample ve de The Charnels, però l'ànima ve de la desesperació real, Rag One i Inspector Deck, on narraven la pobresa com si fossin cronistes medievals del Bronx, el qual el U-Tang va convertir l'underground en mitologia. No eren només rappers, semblaven personatges escapats d'una pel·lícula de samurais gravada en edificis abandonats. Doncs molt bé, ara anem amb un tema també d'un gran, un gran que un altre grup que també va marcar i és d'aquella part, no, més aviat, aquí tenim ja per una altra cosa que sabem, és Queens, però estem parlant d'Onyx, amb el seu temazo de Last Days.
2: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order.

0: then they don't know how deep the game is, man.
1: What part of the game is this?
2: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
3: Doncs aquí tenim aquest temazo d'Onyx, amb aquest Last Days, eh? A més que està estret d'un àlbum que és brutal, que és All We Got Is Us, d'aquest 1995, el qual, doncs, si ho tan clar era filosofia de carrer, doncs Onyx era directament guerra, eh? Sabem que aquest grup, doncs, a més que amb aquest to, amb aquesta forma de parlar també, no? Que tenen de per si, imagina't, cantant, no? Doncs aquí Fedro Starr i Sticky Fingers van portar el hardcore rap, cap a una cosa que gairebé punk d'un altre nivell, eh? Crits, caos, violència emocional, del qual, doncs, Last Days captura la paranoia urbana, eh? De mitjans dels 90, millor que moltes pel·lícules, eh? El títol ja ho dic tot, eh? Els últims dies, eh? La sensació que el sistema col·lapsa i el carrer col·lapsarà, també. Amb ell, no? Tot junt, no? Tot cau al mateix forat. Aquest disc, doncs, va ser, doncs, molt més fosc que What the Fuck Up, eh? Més deprimit, més nihilista, el qual, doncs, precisament per això va acabar convertint-se en un clàssic mentre Amèrica explotava, literalment, doncs, Europa absorbia la freqüència. Al qual, doncs, així, anem al següent bloc.
4: Bloc 2.
3: Ja, doncs molt bé, aquí, en aquest bloc 2, amb aquest rap francès com resistència, doncs Saragossa també entra al mapa i el hip-hop es torna espiritual. Així que anem a escoltar un temazo d'un clàssic d'un grup que, bé, també avui dia jo encara l'escolto i l'escolto molt, és Supreme NTM, a veure com ho dic això, tot n'est pas si fàcil.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Yo, Supreme NTM. Aquest, tu no és pas si fàcil. Brutal, no? Hauré d'aprendre en francès, tot final, eh? Aquí, aquest àlbum de Paris Sous les Bombes, de 1995, el qual, doncs, França, mitjans dels 90, racisme estructural, aquesta joventut abandonada, i apareix dues figures, Joystar i Cool Shin. El qual, doncs, aquí, NTM de Nick Dabert, el qual un nom dissenyat per incomodar, bàsicament, no? Però darrere de l'agressivitat, anem a dir, no? Hi havia aquesta consciència política real, del qual, doncs, tot n'és pas si fàcil mostra una altra cara del grup, realment més madura, més introspectiva, parlant del desgast psicològic, doncs, de créixer, no? Entendre que ni l'èxit d'arreglar certes ferides, doncs, o sigui, l'èxit no acaba, doncs, tampoc d'arreglar les coses, sinó que et posa allà i et fa, doncs, exposar i que la gent d'on arribi a molta més gent, no? Doncs el rap francès va entendre molt ràpid a transformar poesia de carrer en crítica social. Doncs ara anem amb un altre grup també, doncs, el qual porta també certa crítica i, bueno, doncs, porta, doncs, aquell missatge al qual, doncs, acaba perdurant, doncs, fins al dia d'avui, per exemple, no? Si no era més lluny, doncs, amb aquest Violadores del Verso, amb el seu temazo de Máximo Exponente.

0: Mantengo el tono a grosso modo, mirado desde el verso. Estaba aquí justament lírico, Máximo exponente. I déu n'hi do, com comença aquell sió. Crec que tinc molt bons records d'aquest tema, sobretot quan era més, jove, òbviament. I doncs, aquella entrada era brutal, sobretot el videoclip, no? Pocs videoclips hi havia de rap nacional, sortia allà a la plaça del Pilar, allà, brutal. No? Bons, bons records d'aquest àlbum de Genios, el millor, titulat 1999. Espanya a finals dels 90, doncs, mentre moltes escenes encara buscaven identitat, Violadores del Verso ja sonava sòlid, no? D'una forma, doncs, amb Casio, Lírico, Soja i R de Rumba, entre d'altres, no? Perquè, doncs, teníem a Rebel i tants altres que col·laboraven, però principalment eren ells, doncs, amb aquestes... o sigui, tenien, doncs, aquest Saragossa, no? Es converteix en aquest temple del boom-bap, millor dit, i Máximo Exponente representa exactament això, nivell tècnic i altíssims nivell top, no? Sense perdre carrer. I aquestes rimes tan complexes, del qual, doncs, el jazz, aquesta actitud tan elegant, no? On no necessitaven imitar Nova York, havien creat un llenguatge propi. I això va canviar el rap espanyol per sempre. El veritable underground no necessita validació, només temps. Doncs molt bé, ara anem amb un tema d'un altre crack, Tornem a saltar a l'altra banda i anem a escoltar un tema del gran Afura amb el seu Equality.
1: Yo, I've been pondering, God, I've been meditating on this scheme, God. I know I have two or three able bodies who can make this loop.
2: Son, what's the deal?
1: Yeah, God, let's get it on. Yo, this is old Duke. He's sliding out the rear of this Bills nigga, like...
2: What?

0: Go down.
1: Temazo. Bueno, sense paraules, eh? Afura, amb aquest Equality, amb aquest àlbum de Body of the Life Force, de l'any 2000, un discàs, bàsicament. Afura pertanyia al cercle Gangsta Foundation, eh? Però també, mentre altres parlaven de cadenes, ell parlava de consciència, en el qual, doncs, Kung Fu, eh? Meditació, saviesa oriental, en el qual, doncs, Body of the Life Force va barrejar espiritualitat i hardcore novaiorquès de manera brillant, en el qual Equality funciona gairebé com un manifest. El backpack rap de principis dels 2000, bàsicament, va trobar aquí un dels seus pilars filosòfics, al qual, doncs, se sustentava i començava, doncs, aquesta nova era, a partir dels 2000, d'un altre estil de rap, però tenia molt bona base de consciència, al qual, doncs, avui dia, encara, jo crec que ara tornarà a fer un salt i ja, doncs, tot està cuinadet, quasi bé, perquè comenci una nova era i d'aquí a l'endavant, eh? Al qual, doncs, una nova era, tant com que anem amb una secció que a mi m'encanta.

Segona, i per fer una mica de... per fer la cosa una mica amena, pel que no li apassioni tant el rap, el que sigui, és igual, però una mica de tot, una manera mixta. I estic parlant de Jay Ferrari amb el seu tema de Timeline.

Wow, Jai Ferrari, amb aquest timeline, eh? Internet també va crear una nova mena d'underground, eh? No tot passava ja en vinils perduts o cintes de barri, però va començar a aparèixer també doncs, música fantasmal, eh? Penjades en racons digitals, eh? Sense campanyes, sense indústria. Jai Ferrari representa precisament aquesta nova generació, eh? Aquest beat introspectiu, atmosfera nocturna, no és un hip-hop pensat més desapareix dins teu, no? O sigui, no és hip-hop, però podria tenir aquesta essència, no? Aquest missatge, no? A més, té com aquest estil tan propi dels 80 d'aquest pop, no? D'aquest Britpop, però tot aquesta marxa, no? Puja, grau un moment. Boníssim, sí, no sé, em sona un so superdiferent. Llavors, aquest timeline sona com mirar una ciutat des d'un tren a les 3 del matí, eh? Una cosa així, amb aquest lo-fi emocional, aquesta memòria digital, eh? Seria com un boom-bap, eh? Boom-bap convertit en estat mental, eh? Com un rock, també, no? Així que, molt rebé. Ara anem amb una altra part, no? Que és el nostre... Perfecte, amb aquest bloc 3, que anem de Compton, eh? Com a destí, i el naixement del nou clàssic, eh? A la qual doncs, anem, com no podia ser des de Compton, anem amb Compton Most Wanted, amb el seu temazo de Hood Took Me Under.

0: La cara de...
1: Bé i tan rebé, una vegada en Marc. Doncs molt bé, que era el de la veu d'aquí, aquest separador. Doncs molt bé, aquí Compton Most Wanted, amb aquest Who Took Me Under, amb aquest àlbum de Music Derby del 1992, el qual doncs MC8 i Make va romantitzar al carrer. I això és important. Who Took Me Under no sona heroic, sona inevitable, el qual doncs la producció sembla una nit eterna a Los Angeles, no? Lenta, pesada, melancòlica. El tema explica com el barri absorbeix la identitat de l'individu fins a convertir-lo en un producte del seu entorn. Gangster rap, però sense fantasia hollywoodiana. Ens mou rapé. Anem amb una altra secció, no? Clàssic. Meu, un clàssic, eh? Quin clàssic? Doncs portem un clàssic dins del clàssic, d'un clàssic dins d'un clàssic i així fins a l'infinit. Com l'altre dia, em surt ja a la pàgina, em surt el bloqueig del telèfon, una pantalla d'un telèfon bloquejat, no? O sigui, un fractal d'un telèfon a un telèfon que més què estem fent, eh? Està parlant una notícia, un carrusel, que, no sé, poso la imatge que jo vull i a la que em dono compte em surt una tia dormint, que no sé qui és, clar, algun diu, qui és aquesta noia? No sé què, no, és que és el carrusel, pot haver un problema, no? O tinc Leonardo DiCaprio de fons, no? O sigui, vale. O un lavabo, eh? Ara tinc un lavabo, gràcies, que important, un lavabo de fons de pantalla, m'encanta. Bueno, ara parlem una mica d'això i és molt divertit. I realment és un joc molt ben parit, també t'ho dic. Hosti, quina rima, quin rodolí, no? Això ho gravarem, no, ja està gravat.
2: Nice.
1: Ho tallarem, fes una marqueta, fes un fil que... Això està molt bé. Molt bé, doncs això és la fluïdesa, eh? La fluïdesa quan comences a veure coses rares. Doncs estem a la secció al clàssic i anem amb un tema que, hòstia, mira, queda molt bé ara mateix, que es diu Kendrick Lamar amb el seu Money Tree.

0: I do. Take your poison, take your what you do. Everybody wants to spec the shoes, but the one in front of the god lives forever.
1: The one in front of the god lives forever.
0: Quin temazo, chaval. Kendrick Lamar amb aquest Bonnie Trees, aquest àlbum de Good Kid, Mad City, a lo qual 2012 situa, i Kendrick Lamar va entendre tota la història anterior, eh? I li va i la va convertir en narrativa cinematogràfica. Bonnie Trees barreja ambició, por, diners, amistat i trauma generacional. Anem a dir, a més, que és un tio molt comunicatiu i, curiosament, és Géminis, com jo. Per la qual m'agrada, perquè aquí estem comunicant coses i coses, crec que, més o menys relevants, però algo és. I, a la qual, doncs, aquí també el J-Rock entra al final destruint completament el track. Aquest àlbum va redefinir el concepte de disc conceptual dins del rap modern, eh? I a la qual, doncs, també podríem parlar, com ara, l'últim tema que portarem abans, escoltarem una petita reflexió i anirem i acabarem amb un tema de King Breed, que col·labora amb Bahamadia, i Bahamadia col·labora amb ell amb aquest tema de Transcend, transcendir, brutal, eh? I a la qual, doncs, aquest àlbum d'Adventures in Lo-Fi del 1996, on King Breed, doncs, representa aquell moment on el hip-hop va començar a fusionar-se completament amb electrònica, a la qual, doncs, soul i ambient, no tot eren barres, no? A vegades també era atmosfera, a la qual, doncs, Transcend, doncs, fa exactament això, que és transcendir, transcendir, aquesta paraula no la dic cada dia, la diré cada dia, transcendir, d'acord? A la qual, doncs, bé, ara, doncs, anem a fer, doncs, aquest tancament, no? Una altra cara. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, amb aquesta reflexió final amb la que acabem, doncs, normalment els programes, bé, quan hi ha sessions, no? Però aquí el programa, doncs, em bec amb la potestat de dir alguna cosa a l'orella així xiu-xiuejant, tampoc s'ha donat molta importància, són reflexions, poden ser coses fictícies, poden ser coses reals, però dintre de lo fictici sempre hi ha una part real, no? Anem a dir, podria ser com una història, un conte, no? Doncs al final, doncs, aquí podíem entendre, doncs, el hip-hop, no, doncs, mai va ser només entreteniment, no? Va ser arxiu històric, periodisme de carrer, molt important, meditació, resistència cultural, i neix també d'un apagament general on, doncs, tothom saqueja equips de música, al qual, doncs, això els hi pot fer el ghetto arribar i dir aquest missatge a través, sobretot, de la música, molt important, és el medi, d'acord? És l'aigua, és l'aire, el qual, doncs, transporta, doncs, les partícules, el qual, doncs, ja és convertit en ciment, dolor convertit en ritme, doncs, continu, no? I això, doncs, ha estat, doncs, la cara bé fins a aquest punt, però entrem, doncs, amb alguna que crec que és la reflexió, que no estem entrant en una nova era, no, tecnològicament, sinó que estem entrant en una nova guerra per la realitat, al final, no? El futur no serà decidit només per màquines, governs o mercats, serà decidit per qui controli la percepció, la identitat i la confiança, eh? Durant segles la humanitat va construir el món sobre matèria, eh? Ara la construirà sobre dades, símbols, algoritmes i narratives, el qual, doncs, la nova moneda no serà només el diner, serà l'atenció, la credibilitat, la presència, la capacitat d'existir de forma verificable dins d'un oceà de simulacions, eh? Veurem néixer avatars més influents que persones reals, veurem intel·ligències artificials capaces de seduir, manipular i consolar, veurem imperis construïts sense cossos físics i veurem éssers humans confonent el reflex amb l'origen, el qual, doncs, la realitat, doncs, deixarà de ser un lloc estable, serà editable més aviat, però quan, doncs, les imatges, doncs, mentiran, les veus mentiran, els records podran ser alterats i la identitat es convertirà en un territori en disputa. Per això, el valor superem el del futur de l'autenticitat, algo molt important avui, a la qual tenim el poder, allò imperfecte, allò humà, allò viscut, allò que encara no conserva ànima, quan tot pugui ser generat artificialment, el gest real es convertirà en sagrat. El futur no separarà tecnologia i espiritualitat, les fusionarà. Existiran noves religions digitals, nous rituals algorítmics, nous temples construïts amb llum, codi i desig, però també apareixeran nous profetes falsos, nous mercaders de consciència, nous sistemes capaços de colonitzar emocionalment la ment humana. La gran pregunta no serà què podem crear, la gran pregunta segurament serà què ens continuarà fent humans quan tot pugui ser replicat. Potser el futur pertanyerà als qui sàpiguen unir art i sistema, símbol i estratègia, ànima i infraestructura, cos i dada, memòria i transformació. Potser les marques ja no seran empreses, seran mites vius. Potser les comunitats ja no es construiran per territori, sinó per freqüència. I potser enmig d'aquest univers saturat d'intel·ligència sintètica, el veritable luxe serà una cosa extremadament antiga. Una veu honesta, una mirada real, un símbol amb història i una presència impossible de falsificar. Molt bona nit a tothom. Això ha sigut la cara de Roots. No oblideu sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas.
2: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, un plaer sempre. Ets un gran... Molt de flow, creiem que porten aquest flow ben surfejant fins a la ràdio. Doncs això ha sigut la cara B, Roots, a Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: Són les 6. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CatInfo, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions. Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
11: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
12: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
13: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
15: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
14: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
14: 3Cat Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
1: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres. El Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmen i Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 6:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
15: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
14: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
16: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
14: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
18: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
17: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
20: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat a

0: risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
1: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
2: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
3: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
2: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
3: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Sóc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
2: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
4: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal, empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzant l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nati Adell.
5: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
6: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
5: Des de la plataforma Dino Dinela

0: creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
1: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
2: El temps. Néstor Gómez.
3: Deixa'm enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona, i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
5: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
6: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització, per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
5: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
4: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la plantada Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
7: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
8: La inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
7: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
8: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
7: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
4: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
10: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
9: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
10: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
9: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
4: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
11: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force, interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
12: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
11: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
12: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
13: Cada moment estem volguent-ho i no volguent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
11: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett, fins al 14 de juny.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Divendres ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors, no?, culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30ª i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la 7ª etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroniming, a l'estat de Pennsylvania, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Dissabte 16 de maig del 2026, hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval, d'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. Hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure en el fons és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit, però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passa a Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista, amb crítiques a Arbeló, el seu entrenador, Déu el tingui a la glòria. El fallit estrafrancès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses, una mínima d'il·lusió d'empatia i una mínima dosi de companyerisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, encara que tinguin algunes semblances, recorda més a les hores finals el búnquer de Hitler que no pas en aquells èxits que s'estudien a les escoles de negocis. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Titulars de matinada, hem sabut que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic.
2: Ha estat en una operació militar a Nigèria, ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump.
0: I també de matinada, pel canvi d'horari, el president de Salvador Illa, el president de la Generalitat, confia aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
2: Això després que Esquerra i el govern hagin arribat a un acord per construir la línia de tren orbital. Ara caldrà el vistiplau de la Moncloa, que s'ha de concretar dimecres que ve en una comissió bilateral entre la Generalitat i l'executiu espanyol.
0: Les protestes d'ensenyament es van traslladar a la tarda al túnel del Cadí, tallat durant dues hores.
2: Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen.
0: Reunió avui a Montserrat sobre l'escalada a la muntanya, un mes després de la mort de dos escaladors per un despreniment de pedres.
2: Segons ha sabut Catalunya Ràdio, Mossos, bombers, agents rurals, escaladors, fan una jornada tècnica en què debatran sobre el canvi climàtic i el seu impacte a Montserrat i sobre altres qüestions com la regulació de l'escalada en espais naturals.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Vial Cadilla, bon dia.
3: Bon dia, sí. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. El tècnic ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió pensant ja en la final de la Champions de dissabte que ve. La final d'avui de Copa es podrà veure per TV3 i la podreu escoltar a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: El sindicat d'àrbitres demana que s'obri un expedient a Florentino Pérez.
3: Ho reclamen un escrit que ha presentat al comitè de competició on demana que el Madrid i el seu president es disculpin arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, Josep Mourinho, que sona com a relleu d'Arbeloa a la banqueta de l'equip blanc, estudia una oferta de renovació del Benfica.
0: Però, spoiler, acabarà venint al Madrid. En motor, a les 9 del matí comencen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Àlex Márquez va ser el segon més ràpid en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona a Montmeló. El pilot de Cervera es va quedar tan sols 18 mil·lèsimes del primer Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Els entrenaments oficials i la cursa sprint es podran veure per TV3.
0: El temps avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Tomàs?
4: Doncs avui ja un dia més assolellat, un dia ara mateix fresc, però en canvi a migdia les temperatures seran més suaus, amb màximes que estaran entre els 20 i els 23 graus. Per tant, l'ambient serà més agradable. Una tarda també de sol, però al Pirineu, amb algun ruixat, amb alguna petita precipitació, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.400, però ràpidament a la cara nord, però ràpidament pujant fins als 1.800. De cara a diumenge, doncs demà serà un altre dia una miqueta més inestable. Al matí, amb alguns intervals en núvols, fins i tot amb algun ruixat a les comarques gironines i al nord-est del país. A la tarda, els ruixats podran guanyar terreny també a la resta del Pirineu. En canvi, serà un diumenge amb més sol a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i amb temperatura també amb tendència a pujar. Ara mateix, al Pirineu, ambient fred, a Olot 2 graus i a Puigcerdà 0 graus.
0: Avui, el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Gelong i Marta Monforte, i sumarem també el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou, marcat per la polèmica d'Israel. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, condicionada, evidentment, per Donald Trump, que aquesta setmana ha estat a la Xina. Avui que al suplement també coneixerem històries de parts. La Iveta Noro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar a llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut 6 fills, tots a casa seva. Avui, les seves històries, acompanyades de la llevadora Irene Lorente. A quarts de 12, les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Uganda, a unes muntanyes llegendàries i màgiques que s'assemblen a la Lluna. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem la prèvia d'Eurovisió. I amb el Pep Noguer, avui cuinarem tonyina. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa poca estona, Donald Trump, que acaba de tornar de la seva visita oficial a la Xina, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa, diu, i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista.
2: El comandament mort és Abu Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians afronten literalment, diu, una amenaça existencial a Nigèria. Ja fa temps que una part de la societat nord-americana parla d'extermini de cristians, sobretot a les xarxes i des de comunitats religioses. Nigèria, recordem, és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent, i aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic.
0: En clau internacional, també és notícia que Israel ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Tres de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos.
2: Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. Les dues parts es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat almenys 400 persones. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord del alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat, mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Europa visió marcada pel boicot de diversos països per la participació d'Israel al certamen. De fet, Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formaran part del concurs, que fa anys que arrossega aquesta polèmica.
0: I Alemanya, el seu canceller, Friedrich Merz, afegeix més tensió a les relacions amb Washington, diu que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari el va fer ahir davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes també de popularitat, ha reconegut que el seu missatge no arriba als alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
6: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
5: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
0: 5 minuts per arribar a un quart de vuit del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa evita cantar victòria abans d'hora, però s'ha mostrat optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat. Què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
7: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista apuntat que tenen alguna idea entre mans.
8: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, simplement, es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
7: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
0: Gràcies, Albert Prat, des de Califòrnia, des de Los Angeles. Això després que s'hagi anunciat que els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat.
2: L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Més qüestions. Els sindicats d'ensenyament que han convocat la vaga contemplen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
2: Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
11: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
2: Des del sindicat Professors de Secundària, el seu secretari general, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
12: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
2: El Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que la propera reunió sectorial serà finalment dimecres que ve. Segons la conselleria, la reunió s'ajorna un dia per motius d'agenda de la consellera, ja que dimarts participa en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament.
0: També fan protestes els mestres i els professors. Han tancat una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Ahir el torn va ser per les mobilitzacions a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
13: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
14: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
13: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: Ahir a València, per cert, els docents també es van mobilitzar de manera multitudinària al carrer, a la marxa reivindicativa, i van participar més de 35.000 docents, segons la delegació del govern. Dilluns es tornaran a reunir sindicats i conselleria. I a tot això, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. El sindicat UGT i Comissions Obreres reclamen més personal, sobretot interventors per motius de seguretat.
2: Pau Mercè és membre de Comissions.
15: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
2: Els sindicats reclamen que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe i amb la mediació del Departament de Treball.
0: Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya per impulsar-se cap a la majoria absoluta. A Sevilla hi tenim l'enviada especial Paula Brujats.
16: Al PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
17: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
16: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
18: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
16: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
20: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
16: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
0: Professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals, bombers i tècnics de natura reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els molts temes que es debatran hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa.
2: Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest corredor, en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
21: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es va prendre la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
2: Les darreres dades de bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura. Eduard Sánchez és gerent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses. Hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
2: Aquesta jornada tècnica també hi participaran experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seguretat, la seva ètica i la convivència amb l'entorn natural.
0: A un mes de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliures han augmentat preus. Per exemple, el Grand Hyatt, un 80% respecte a una setmana normal, i l'Hotel Vela també s'ha disparat.
2: En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·lava al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general de Partur.
23: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
2: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Aquest mes de juny coincideixen molts esdeveniments. A banda de la visita del Papa, hi ha els festivals Primavera Sound i Sonar, la Fórmula 1 i una trentena de congressos com el Mundial d'Arquitectura, amb 10.000 participants.
0: La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la seva feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la IA que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
1: Un pla de formació articulat en tres itineraris que van des d'un nivell bàsic fins a un ús més especialitzat. La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
3: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
0: I ara música. Conegut per tot, Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Rasmatàs de Barcelona que avui repetiran amb totes les entrades exaurides, Marc Ruiz.
4: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Rasmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Beth Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit, malparit, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
6: Com podem ser amics si som quasi família, no?, per dir d'alguna manera? És convivència, però, clar, amb un objectiu, amb uns propòsits comuns.
4: I per Josep Tió encara van més enllà.
24: Vaig tenir una revelació quan vam tornar al 2011, que havia deixat la música, jo. Em vaig donar compte de lo important o com em complementava com a persona el fet de ser músic.
4: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
0: Ha obert les portes al Còmic Barcelona amb un programa d'activitats ampli i divers, amb més de 200 expositors que presenten els seus treballs de còmic contemporani i una gran representació de talent espanyol i de noves propostes internacionals. Xavier Palau.
25: Ahir divendres el Saló es va centrar en els estudiants i els col·leccionistes i dissabte i diumenge s'espera un públic més familiar. Es podrà triar, entre moltes altres propostes, entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Josep Maria Polls, articulista, autor de còmic i cap d'estudis de l'escola de dibuix Josso, parla del gran talent que hi ha aquí i que fins i tot ve gent de fora.
26: És immillorable. Aquest país sempre ha estat una font de nous valors i això no para, no para. Que inclús que de vegades ve a viure aquí famílies que no són autòctones, diguem-ne, però venen aquí on això es potencia.
25: I Berta Cusó, autora de Sir Creek, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui un art menor.
27: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
25: El Saló estarà obert a Fira de Montjuïc fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
0: I després de passar pel Festival de Peralada i de diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra de l'escultor i interpreta amb el seu art tres de les escultures de l'artista Montse Pujol.
28: Les tres peces de Rodin que Sergio Bernal interpreta són El pensador, El bes i Tors d'home, amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Bernal ha dit que el muntatge que presenta Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
29: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción del individuo, ¿no?, de la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida ya sea el miedo, la inseguridad, el amor, la belleza, el silencio.
28: Sergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
29: Pues mira, parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil. Pero en realidad es tan sencillo como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia y de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
28: El ballarí ha estat nomenat ambaixador de les arts al Regne Unit, ha rebut dos premis internacionals i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
5: L'informatiu del suplement.
7: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
9: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
8: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
9: T'ho perdràs?
8: Més informació a futurfest.cat.
10: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
12: Parella, què us podem partir?
11: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: L'informatiu del suplement.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i de la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
0: Tot això a tan sols una setmana d'una altra final importantíssima, la de la Champions.
14: Exacte, i és per això que Pere Romeu ha decidit reservar alguna de les seves jugadores. El tècnic blaugrana ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. El rival a la final de Copa d'avui serà l'Atlètic de Madrid, el mateix que en l'edició de l'any passat. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar aquesta copa.
15: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
14: En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, però el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. En aquest sentit, analitza així el rival matalasser.
30: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
14: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TTG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit on demana que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanant que el club blanc i el seu president demanin disculpes arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès, però, admet que té una proposta de renovació del Benfica.
31: Té proposta de renovació del Benfica.
32: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
31: Jo diria domingo.
14: En motor, aquest matí, a partir de les 9, es faran els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es transmetran per TV3. Àlex Márquez va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
33: En aquest sentit, estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca
1: d'adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
14: Aquest migdia es farà la cursa sprint, demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols de pet cap als anys 80, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Viatge vintage acompanyats de Mecano, els germans Cano i Ana Torroja, que doncs continuen sonant avui a les ràdios musicals i que van marcar segurament un abans i un després a la música espanyola.
1: Totalment, per mi un grup pioner del pop espanyol i que la seva influència, això ho comprovarem avui, encara es nota als grups d'avui i també una manera de fer, unes lletres, una veu, uns arranjaments que els han convertit en una banda única i que encara ara jo crec que no ha tingut rival al pop espanyol.
2: Sí, sí, totalment d'acord. Tot i que, bueno, segurament a molta gent li pot costar reconèixer les influències de Mecano, però és el que dius tu, és un grup que va marcar tota una generació. Quan preparàvem aquest programa, és que anava...
1: Clar,
2: els que ja tenim una edat...
0: Us agrada Mecano? És una pregunta senzilla,
2: clar,
0: eh?
2: Jo reconec que vaig ser una època que sí. Jo... Sobretot quan era adolescent.
1: No he tingut mai època de Mecano, perquè Mecano van començar quan jo encara no havia nascut, però m'han agradat cançons en moments puntuals a la meva vida.
0: Quina resposta més llarga per dir que no? Play. No passa res.
1: No me'ls posaré a casa.
2: Jo només us dono un detall. Jo he fet EGB, i a EGB les classes de gimnàstica es feien en cançons de Mecano.
1: Jo no he fet EGB.
2: Al meu col·le.

0: Quins sintetitzadors, eh?
1: Sí, sí. Ara us podria dir que això són Pet Shop Boys, us podria dir que això és una sintonia d'un programa de televisió, o que és una base per una cançó tecno de la Ruta del Bacalao, i segurament m'ho compraríeu tot. Però no, això és una cançó instrumental de Mecano, del primer disc de Mecano, on hi havia la Mecolena una fiesta, que hem sentit fa un moment, i em sembla una petita joia en aquell disc, que per mi és potser el millor debut, el millor primer disc d'un grup espanyol de la història. Mira com sona això.

0: Si te la saps sencera.
1: Me la sé sencera.
0: Olga, no te n'amaguis, no cal que xiu-xiuegis, però la pots cantar a ple pulmó.
1: No, home, no, però...
2: Això segueix en el mateix disc, eh?
1: És increïble la quantitat de cançons que arribem a emmagatzemar en un moment determinat de la nostra vida, eh? És que... sé versos sencers de Mecano sense voler, eh?
2: Quin record et porta, això, Olga? On has viatjat?
1: He viatjat a...
2: a entendre
1: que és una ressaca. Ah. He viatjat a aquell moment de dir, ah, val, ara entenc la cançó de Mecano. Sí. Després, aquelles primeres ressaques.
2: Després David Carabé no va acabar d'afinar una mica amb Mishima.
1: Sí,
2: que podríem dedicar una secció a Mishima, no?
0: Ho podrem fer,
1: sí.
0: Potser puc aportar alguna cosa i tot, en aquest cas.
1: Hi ha una cosa curiosa de Mecano, que és que, clar, el coneixem com un grup de pop electrònic, però, clar, ells van néixer en un moment de ple auge de la movida madrilenya, no? I sempre s'han mogut que si estem dintre de la movida, que si no estem dintre, que si som prou reivindicatius o prou revolucionaris com per estar dintre, fora...
0: Els excessos els van cometre tots, també?
1: Sí, segurament.
0: Expliqueu-me aquesta relació dels dos germans de Manato Roja, com van això, com es coneixen, ho sabeu, una mica?
2: No t'ho sabria dir, jo, com es van conèixer.
1: No, la veritat és que no...
2: Crec que no...
0: Però ha estat tortuosa, no?, en alguns moments,
2: home,
0: també.
2: Home, sí, i tant.
1: Sí. Quan hi ha germans en un grup, sempre és complicat.
2: De fet, el que ha estat molt complicat és la tornada del grup. S'ha intentat en diverses ocasions, haver-hi un moment que hi ha un locutor de ràdio va arribar a anunciar, ho va donar per fet, i només pel fet que ho havia anunciat el locutor de ràdio i no ells... se'n van a Norris, tota la tornada. Ja teníem preparada una gira per Llatinoamèrica, perquè això també ho hem de dir, Mecano a Llatinoamèrica són
1: molt grans,
2: déus,
1: molt grans,
2: és una cosa increïble, i no va poder ser. I ara em consta que fa no gaire també es va tornar a intentar,
1: però Nacho Cano ha tancat les portes per sempre.
2: No?
1: Nacho Cano, de fet, en un programa de televisió que surten unes formiguetes, diguem...
0: porti l'hormiguero.
1: L'hormiguero, doncs se li va tornar a preguntar i ell va dir que no era...
0: Ha abraçat tota aquesta patosfera, no?, també.
1: Sí, també, no?, i també... I ara mateix Nacho Cano està amb aquests problemes amb la justícia, no?, que encara va arrossegant d'espectacles...
2: És un perla,
1: que
2: ens... És un perla. Nacho Cano, sí, un perla.
1: És d'aquestes persones que va obrint i tancant...
2: Semideu, perla.
1: Empreses i no saps d'on... Bueno...

0: Aquesta també te la saps, Olga?
1: Sí.
2: I aquesta me la sé una mica.
1: Sí, sí, sobretot el moment de dir sexo convexo, que no mai, mai he entès què vol dir.
2: Sí, sí, la lletra és increïble, d'aquesta cançó.
1: Sí.
2: I jo he de dir que em vaig reenamorar d'aquesta cançó, que sempre m'havia cridat l'atenció, però tampoc no li havia parat molta atenció. Després de... M'acabo de contradir a mi mateix, no? He dit...
1: Sí. És com el sexo convexo.
2: Sí, sí, m'havia cridat l'atenció, però no li havia parat l'atenció. Doncs m'havia cridat l'atenció, però no m'havia posat massa a escoltar-la. Però després d'entrevistar per primera vegada el Quim Carandell de la Ludwig, que em va dir que estava obsessionadíssim amb Cruz de Navajas, que era la cançó de la seva vida, la vaig tornar a escoltar i vaig dir, però quina lletra tan ben parida.
1: És una història.
2: És una història.
1: És una crònica. És una crònica d'un trio amorós, no?, i d'un assassinat per amor, no? Mm-hmm. I és gairebé com un... Podria haver estat una cançó de salsa, per exemple, no?
2: Com un Pedro Navaja.
1: És un Pedro Navaja, però a l'estil pop, pop electrònic espanyol / Madrid, no?
2: Sí, sí.
1: Diguem. Hi ha una cosa que segurament no... que també cal destacar de Mecano, que és la seva posada en escena i sobretot el que va encarnar Ana Torroja sobre un escenari, no? O sigui, una persona... bueno, era molt atlètica, vull dir, era una persona que també va fer com molt... va visibilitzar molt, doncs, tot el tema del fitness, etc. Una mica com la Jane Fonda, però dels anys 80 aquí, i això també va crear una manera també d'estar sobre l'escenari.
2: I el timbre de veu i el fet que fos una banda sense guitarres.
1: Mm,
2: també.
1: Correcte.
2: No? Això també els va fer completament únics a Mecano.
1: Bueno, clar, Nacho Cano era el

0: I tant, i tant, i tant, i tant.
1: Sí, quadra, De fet, és una de les cançons preferides de la Paula Ribó. I aquí obrim el capítol...
0: De Dalai Lama, es diu això?
1: Sí, de filles de Mecano, o de filles d'Anna Torroja.
2: A mi no sé, és una mica surrealista.
1: És rara, aquesta cançó,
2: És raríssima. Sí. Com li dediques una cançó a Dalai Lama?
0: Digues que t'encanta, Olga Valós.
2: No m'agrada.
0: Confessa't de bota de Mecano i explica'ns que les carpetes de quan eres adolescent anaven forrades dels germans Cano, que ara abracen tot el que està malament. No passa res.
1: I parlant
0: tots tenim plaers molt culpables.
2: L'altre Cano, digues. Que és compositor de
1: Carlos Cano.
2: Carlos Cano, que és compositor d'òpera, fotògraf, pintor, també. Bueno, aquest jo crec
1: és
2: que
1: el
2: és
1: el Cano.
2: És el normal, crec que és el normal.
1: El Cano bo. Sona el yin i el yang, una mica?
2: Sí, podria ser.
1: O Caim i Abel?
2: Podria ser un Caim i Abel o un Liam i Noel, no?
1: Podria ser.
2: Bé, és un tema raríssim per mi, Dalai Lama.
1: I abans hem escoltat el Hawaii Bombay, que volia explicar l'anècdota, que quan jo l'escoltava de petit, que crec que és potser un dels primers records que tinc de Mecano, em pensava que Hawaii Bombay era una ciutat. Hawaii Bombay, saps? No Hawaii separada de Bombay, saps? I després vaig descobrir que no, que Bombay existia per separat.
2: Sí,
1: saps?
2: I és un país i una ciutat, és una cosa com... Bueno.
0: Va, més deixebles de Mecano. On anem?
1: Anem a Amaia. No busques...

0: Podria ser de Mecano, eh? No? Actualitzada una mica.
1: Sí, sí.
0: A mi m'encanta, aquesta cançó de Mai. És una carta a la seva mare, que m'al·lucina. Tinc unes ganes boges de veure-la al Festival Vida aquest estiu, a la Maia. I també el timbre de veu, jo crec que és una mica... A mi no em recorda una mica l'Ana Torroja.
1: Sí, tot i que Maia crec que té més qualitats vocals, no? Sí. Que Ana Torroja.
0: I compositives.
1: I compositives,
0: també.
1: Sí.
0: Sí, sí. I instrumentals. És la versió millorada d'Ana Torroja. També a la llista d'influències també hi posaria l'altra Maia, la Maia Montero.
1: Ah, ostres!
0: Jo sí que veig que l'Oreja de Van Gogh... Mm-hmm. Potser l'Oreja de Van Gogh és l'únic grup que s'ha apropat una mica a l'èxit i a la capacitat d'influència en una generació com és Mecano.
2: Almenys... Vocalment, qui guanya? Sí.
0: Potser és els Mecano dels 2000 per...
2: que guanya Maia, sí, però entre l'Oreja de Van Gogh, la Maia Montero,
0: I Ana Torroja.
2: Ana Torroja, home, últimament no
0: està... aquí una
2: comparació... No està en el seu millor moment, eh?
0: No.
2: Pagaria una entrada per veure l'Oreja?
0: Ara no.
1: Mateix no.
0: M'ho vaig estar pensant quan van sortir. Sí.
1: No, perquè no aniries a veure el grup.
2: Creieu que mereixen un capítol dels meus ídols?
0: Sí, això sí. I tant.
2: Els vostres desitjos són ordres. Va, que acabem.
1: Vinga.

0: Bé, això és mujer contra mujer, però en francès. Sí. Perquè la mateixa, els mateixos Mecano, l'any 88, l'any que van publicar Descanso Dominical, que és com un dels discos de referència, no?, del grup, van gravar aquesta versió de Mujer contra Mujer en francès i ho va petar a França. Va ser número 1, vull dir, va ser tot un èxit.
1: Una mica com Julio Iglesias.
0: Sí, no? Van fer totes un les Julio cançons... Iglesias, sí. I llavors, bueno, doncs, en comptes de posar Mujer contra Mujer, doncs, no sé, crec que la versió en francès també té la seva gràcia.
2: Una cançó molt valenta que va ajudar a sortir de l'armari
0: sí,
2: a tantes dones... I que en aquell moment no n'hi havia de cançons d'aquestes. Jo mateix, jo recordo haver-me-la descarregat del Napster en el seu moment i potser descobrir que hi havia l'opció que les dones poguessin... que a una dona li pogués agradar una dona gràcies a escoltar aquesta cançó.
0: Jo crec que molts vam aprendre que era un amor entre dones gràcies a aquesta sí. cançó. Ho vam descobrir quan érem més petits, sobretot per algunes de les imatges, no?, que transmeten la lletra. Mm. Com...
1: T'has vestit de blai adolescent per homenatjar Mecano?
2: Què vols dir amb això?
1: No, vull dir que l'estètica que avui ha vingut al blai...
0: Sí, quina estètica hi ha?
1: Podria haver sortit...
0: Podria haver sortit
2: una samarreta d'Adidas que les porta tothom.
1: Podria haver sortit de l'Institut de Quart d'ESO, de la classe?
2: No, no l'ha vestit així, no?
0: És més Benicàssim. Benicàssim, any 98, eh?
2: No, jo... Bueno,
1: no t'enfadis, blai, va.
2: No, blai adolescent em podies veure amb una camisa arrugada a lo Bisbal i amb una samarreta de Manu Chao.
0: Uf!
2: El mateix dia podies veure amb això.
1: Entre Manu Chao i Mecano. Blai, Mercè, Olga Balós, moltes gràcies.
0: Bon dia.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
4: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
3: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
4: I un Rajola. Balla-ho tot, sent-ho tot.
3: El món no està fet pels romàntics. Ja disponible.
5: És tan tendre amb mi, di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
6: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
8: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
9: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
8: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
10: amadíssim Senemi,
8: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
11: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
8: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
12: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
14: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, què tal? Bon dia.
15: Bon dia.
14: Arrenca l'edició més polèmica d'Eurovisió, marcada pel boicot a Israel.
15: Aquesta nit a Viena, 70a edició del festival, i sense Espanya, Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia ni Islàndia. Serà el primer cop en 65 anys que Espanya no participarà al festival.
14: Mentrestant, nou atac d'Israel al Líban, malgrat l'alto al foc.
15: La treva pactada entre el Líban i Israel, que s'acabava demà, s'allargarà 45 dies més, segons han acordat les dues parts en les negociacions de Washington.
14: Els Estats Units maten el número 2 d'Estat Islàmic.
15: Ho ha anunciat fa poca estona Donald Trump, que l'ha qualificat com el terrorista més perillós del planeta. L'operació l'han dut a terme en col·laboració amb les Forces Armades de Nigèria.
14: El president Salvador Illa, optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos.
15: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per validar els acords en infraestructures que inclouen la construcció de la nova línia orbital ferroviària.
14: Sentirem també el president català aquesta matinada en una entrevista a la CNN. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà.
15: El PP aspira a governar en solitari, el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya.
14: Atenció amb aquesta notícia que comentarem abastament amb la Maica Navarro. Detingut un pres reincident per atracar a punta de pistola en un supermercat de Lleida.
15: És Dino Marcelo. Feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent, on complia condemna per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir.
14: Mossos, agents rurals i bombers es reuneixen per abordar els últims accidents a la muntanya de Montserrat.
15: La trobada arriba després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc.
14: Sopa de cabra dona el tret de sortida a la gira dels 40 anys a la sala Resmetàs de Barcelona.
15: Després del concert d'ahir, avui hi tornen amb totes les entrades exaurides i acompanyats dels cors de Bet Rodergues.
14: Els esports, el Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
15: Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
14: Si ens fixem en les portades dels diaris, el diari Ara, imatge principal per Donald Trump i Xi Jinping després d'una trobada que encara acapara part dels titulars.
16: Més bones paraules que fets, apunta l'Ara sota d'aquesta imatge dels dos líders. Un diari Ara que a la part superior també destaca en titular que el model econòmic català es veu qüestionat per l'informe Fènix. El país es dessagna, i llegim. També amb Donald Trump com a protagonista, titular de La Vanguardia, els Estats Units redoblen la pressió sobre una Cuba a punt de col·lapsar. passar. I aquí la imatge és per a Juanma Moreno Bonilla i Maria Jesús Montero, aspirants a una Andalusia que tanca una campanya que cataloguen d'adormida. A El Periódico llegim que el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics i la fotografia principal és per al Saló del Còmic de Barcelona, concretament joves disfressats. I al Punt Avui es fixen en el malestar a les aules i veiem una motxilla escolar dins d'una aula buida. Diuen els docents de Catalunya i el País Valencià mantenen la pugna amb els respectius governs.
14: Donald Trump també és protagonista al titular del diari El País. Cuba negocia amb els Estats Units davant del col·lapse per falta de combustible.
16: En imatge, la manifestació de docents massiva ahir també a València. La premsa dita de Madrid, que també té la mirada posada en les eleccions andaluses. Titular del Mundo, l'últim escó a 5 províncies decidirà quina majoria té el PP. En imatge, l'altre gran nom de la setmana, Florentino Pérez, del costat d'Isabel Díaz Ayuso, diu literalment Florentino Chulapo número 1 a San Isidro. A la Razón es fixen en les narcollanxes, els míssils dels narcos contra la Guàrdia Civil, i a l'ABC, Correus va tardar setmanes a comprovar falsedats en la regularització.
14: Anys i anys per molts anys, Albert Postils. Avui bufarà 23 espelmes, no a Fontanals.
17: Aquesta actriu catalano-francesa va debutar només 11 anys a la gran pantalla a la pel·lícula Marsella. A casa nostra es va donar a conèixer per la sèrie Cites i a nivell estatal també s'ha fet un nom a la sèrie Sé quién eres de Telecinco.
14: 52 espelmes per Laura Pausini.
18: Jo sempre estaré prop de tu al teu costat.
17: Va cantar en català per primera vegada a la Marató de TV3, considerada la reina del pop italià. La seva carrera es va enlairar després de guanyar el Festival de San Remo i des d'aleshores ha venut més de 70 milions de discos arreu del món.
14: I 73 espelmes, Pierce Brosnan.
19: I spent about 2 weeks driving this boat on a small lake, but it's a lot different.
17: L'actor irlandès, nominat 2 vegades als Globus d'Or, és un dels grans guapos de Hollywood. Va ser el 5è actor que es va posar en la pell de James Bond i va protagonitzar 4 pel·lícules d'aquest agent secret entre el 1995 i el 2002.
14: Vida social.
20: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dur.
14: Aquest que sona és el Petit de Calaril, un dels caps de cartell del festival Ambassat de Sabadell.
21: Després d'uns quants anys de silenci discogràfic, Joan Pons està girant pel territori amb el seu últim disc, Arilarilaril, que planteja molts dubtes i molt poques respostes. Avui serà un dels artistes que pujarà a l'escenari del Parc Catalunya a 6:45 de la tarda. Les entrades de dia valen 39 euros.
22: No me llames Dolores, llámame Lola.
14: Pastora torna als escenaris a la 2 d'Apolo de Barcelona.
21: Caim Riba i Dolo Beltrán celebren 25 anys de trajectòria amb un nou disc de versions amb col·laboracions i una gira que avui fa parada a la Sala Barcelonina en el marc del Guitar Barcelona. Serà a 9:15 de la nit.
23: Si et digués que ets l'amor de la meva vida...
14: Estrella Damm celebra 150 anys amb una festa plena de música al Parc del Fòrum.
21: Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tiets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume seran els encarregats d'animar aquest gran aniversari que se celebra a partir de les 3 de la tarda. Per assistir-hi es poden comprar entrades per 50 euros, que inclouen consumició a la web d'Estrella Damm.
14: I el teatre, el TNC, el Firmament.
21: Gara Roda adapta aquesta obra i la situa a Catalunya per parlar d'una dona acusada d'un crim brutal i sentenciada a mort. Però ella afirma estar embarassada i això podria ajornar la seva execució. Per resoldre-ho, es forma un jurat popular de dones que haurà de decidir el destí de l'acusada. Avui a funció a les 7 del vespre, amb entrades entre 14 i 28 euros.
14: I el TNC, en aquest cas, no, ja ho hem dit, a la Sala Flyhard, per amor, un pacte d'honor.
21: Eu Manzanares estrena aquest text sobre dos joves casats sobre el paper, és a dir, que són un matrimoni de conveniència per protegir-se del sistema. Quan després d'un temps distanciats ella li demana un favor a ell èticament qüestionable, tots dos es veuen obligats a encarar preguntes incòmodes. Avui hi ha funció a 6:45 i a 8 del vespre. Les entrades es podran comprar per 18 euros.
14: Avui el conte del Postils es titula Ell ja ho sabia.
24: Així que va néixer, el Carles ja coneixia les regles del món on havia anat a parar. No va caldre que ningú li expliqués res. Sabia que allò que començava tenia data de caducitat i es va preparar. De ben petit, va demanar permís a casa per mudar-se d'una manera molt particular. Era el que sempre demanava pels aniversaris, un vestit d'home fet a mida. Cada matí, abans de sortir de casa, es plantava davant del mirall i no marxava fins que tot ell estava impecable. S'ajustava la corbata. Examinava la llargada de l'americana i els pantalons. Comprovava que no hi hagués arrugues a la roba. S'assegurava que les sabates estiguessin ben enllustrades. Es retocava el tupè que gastava. I després sortia al carrer amb la tranquil·litat de saber que la mort, malgrat els seus capricis insondables, l'agafaria previngut. Per fortuna, l'home de la dalla el va visitar quan ja tenia una edat respectable. Només va haver de trucar una vegada a la porta. A l'altra banda, el Carles el va rebre engalanat per l'ocasió, a punt per estirar-se a la caixa sense intermediacions.
14: Música.
1: Ella perreja sola amb les amigues i quan la miro em dedica un somriure.
14: Ai, mare. Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger.
14: Amb què arribarem avui a les 8?
2: Avui arribarem amb aquesta batxata titulada Somiatruites, de Llum Rajola. L'artista lleidatà va publicar ahir divendres el seu tercer disc, titulat El món no està fet per als romàntics. Somiatruites parla amb ironia d'aquells enamoraments sobtats que neixen enmig d'una nit de festa i creixen desmesuradament dins la imaginació.
14: Veig que tu també has tingut una nit llarga. Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio.
1: Sé que t'estimo, sé que te amo, sé que t'agrado, si et miro, si et parlo, sé que t'estimo.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La ciutat compta amb una nova instal·lació esportiva a l'aire lliure a la platja. Parlem de la pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, inaugurada oficialment el passat divendres 8 de maig en un acte que ha reunit representants institucionals, esportius i a la ciutadania. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com la de Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation, i de la directora executiva de l'entitat, TT Ferreiro. Escoltem a l'alcalde durant la inauguració i també a Marc Gasol.
3: En primer lloc, molt bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies a Marc Gasol i a la seva fundació per aquesta col·laboració tan important i sobretot també al bàsquet de Castelldefels, als nens i a les nenes que juguen als diferents clubs de Castelldefels, que són els autèntics protagonistes, els nens i les nenes de Castelldefels. Els valors que podem aportar des de l'Ajuntament a la societat que volem que tingui i té la gent de Castelldefels.
4: Per què? La necessitat que tant en Pau com jo, la vocació que teníem, que ens van inculcar els nostres pares es dedicaven a la medicina. Llavors, des de la medicina sempre tenien un servei cap a la comunitat, cap a la societat.
5: Les entitats esportives tenen un paper molt, molt important. Com sabeu, jo m'he dedicat durant molts anys a bàsquet, però molt més important, el bàsquet em va ajudar a mi a formar-me.
6: El Manu, l'alcalde de Castelldefels, un aplaudiment, si us plau.
2: La nova pista és fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i la Gasol Foundation, una aliança que té com a objectiu impulsar els valors de l'esport, els hàbits saludables i l'activitat física entre la ciutadania, especialment entre infants i joves. La nova pista 3x3 està situada al Passeig Marítim, a la plaça de les Palmeres, i és d'accés lliure i gratuït. La instal·lació compta amb mides reglamentàries de la Federació de Bàsquet, amb una superfície blava de 15 metres d'amplada per 11 metres de llargada. L'espai està preparat per acollir entrenaments, activitats esportives i tornejos a l'aire lliure, consolidant-se com un nou punt de trobada esportiu i social al litoral de Castelldefels. A més, el conveni entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation preveu la celebració d'un esdeveniment esportiu benèfic anual adreçats a joves i famílies. La iniciativa forma part del compromís municipal amb la promoció de l'esport i l'oci saludable, així com la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil mitjançant la pràctica regular d'activitat física. Amb aquesta nova instal·lació, Castelldefels continua reforçant els espais públics vinculats a l'esport i consolidant a la platja un entorn actiu, saludable i obert a tothom. La Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar divendres al CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, amb l'objectiu de posar en comú els diferents sistemes d'emergències i continuar millorant la coordinació amb la Generalitat davant de possibles situacions de risc. Escoltem la cap del Servei de Gestió d'Emergències, que explica en un vídeo què és el CECAT.
7: El CECAT va néixer abans de l'any 92. Ja era la idea de créixer en una sala de coordinació de gestió d'emergències, que és la finalitat que té. Nosaltres diem que tenim els moments de pau i quan la cosa es complica, doncs és el moment de l'acció. Tenim l'equip 24 hores treballant tots els dies de l'any. La sala disposa de dos operadors i un tècnic que fa de cap de sala. En el moment que s'activa l'emergència, a la sala passen a ocupar posició els diversos operatius. El que més m'agrada de la meva feina és la satisfacció, sobretot quan has acabat i veus que ha funcionat bé. Sempre aprenem coses, perquè no hi ha mai cap emergència que sigui igual.
2: La trobada va servir per compartir protocols, eines i mecanismes de resposta entre els diferents cossos i serveis implicats en la gestió d'emergències, amb la voluntat de reforçar la capacitat d'actuació i garantir una resposta més eficaç davant qualsevol incidència que pugui afectar la ciutadania. Escoltem ara a Javier Delgado, de Protecció Civil.
8: Dintre d'això es va fer una petita presentació de com funciona el CECAC, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CECAC. Tenen una sèrie de posicions, el CECAT està obert les 24 hores i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com CAP i està les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que reben a través del 112, i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic i el que acudeix a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser Bombers.
2: A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, el Marc Soler. Escoltem ara Javier Delgado, de Protecció Civil, que explica en què s'està treballant actualment des de l'Ajuntament, des del servei, amb l'elaboració del DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal.
8: Nosaltres treballem tot el DUPROCIM, que aquest és el nou pla que estem abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, anem tot el risco i d'aquests mirem quines estan afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per a aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que es llama un pla territorial, que aquest ho, com que les emergències poden sortir de qualsevol faceta, a tenir un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenir uns riscos específics, com que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que, com bien has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals, també està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no cree que estén afectats pel risc de nevada, estén afectats pel risc d'inundació, estén afectats pel risc de vent, de ventades, estén afectats pel risc aeronàutic també, per la caiguda d'algun aeronau, estén afectats pel risc de pandèmia, estén afectats pel risc sísmics, bueno, tota la vessant de risc que ens afecta. En concret, els principals són aquests.
2: Aquest pla, impulsat per la Generalitat, defineix les actuacions i mecanismes de coordinació davant possibles de situacions d'emergència al municipi. En aquest sentit, des de l'Ajuntament destaquen la importància del treball conjunt entre administracions i serveis d'emergència per avançar cap a una ciutat més preparada i segura. Els tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels comencen avui amb l'acte inaugural previst a 3:45 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Des de l'equip de govern, la regidora de Salut i Esports, la Paquita Cruz, ha destacat que es tracta d'un esdeveniment molt esperat que torna a reunir escoles públiques i concertades de la nostra ciutat amb l'objectiu de fomentar l'esport, la convivència i la participació dels centres educatius. La regidora també ha explicat que aquesta és la tercera edició dels Jocs i que enguany el programa ha hagut de reestructurar algunes activitats a causa de la vaga de professorat prevista aquesta setmana. Escoltem la intervenció de la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
9: Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs.
2: Els Jocs Olímpics Escolars ofereixen una programació variada d'activitats físiques i esportives adaptades als diferents espais de la ciutat. Les propostes combinen exercicis en equip, dinàmiques a l'aire lliure, activitats vinculades al medi aquàtic i esports en instal·lacions esportives municipals. Escoltem a la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
9: Segons la instal·lació on estem, doncs, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de padel surf, la tabla gran de padel surf, i després fer una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei i el frisbee, que no la podrem fer. I després una activitat a Can Vinader, que fem esports més de pavelló.
2: Algunes de les activitats previstes a l'exterior s'han hagut de reorganitzar aquest any per qüestions logístiques. La participació dels centres és flexible i cada escola pot sumar-se a una, dues o tres jornades programades. Segons ha explicat la regidora, l'objectiu principal és continuar promovent l'activitat física i la il·lusió compartida entre l'alumnat de la ciutat.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
10: Aquest passat diumenge començaven a Castelldefels les 44enes jornades de la gent gran, una cita que omple la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. 200 persones participaven ahir a la primera activitat esportiva d'aquestes jornades de la gent gran, celebrada a la plaça de l'Església amb una sessió d'aeròbic. Aquest matí s'han esgotat també les places per al bingo musical i demà es preveu mantenir el mateix èxit d'assistència i participació amb el concurs de rebosteria. La programació arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran, activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins la vida social i cultural del nostre municipi. Les activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Escoltem ara el coordinador d'aquestes jornades i responsable del Centre Cívic Frederic Montpou, Pep Ribas.
11: Comencem amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns ja és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
10: Durant dues setmanes, el programa combinarà propostes saludables, com són les sessions d'aeròbic, ioga, amb xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances. També activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem de nou a Pep Ribas, cap de la secció de gent gran de l'Ajuntament.
11: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural, la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44enes jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
10: Durant aquests dies també hi ha espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives, com són el concurs de postres de demà dimecres al Centre Cívic Frederic Montpou a les 11 del matí, el bingo musical que celebrava aquest matí amb totes les entrades exaurides, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es reparteixen entre espais com la plaça de l'Església, el Centre Cívic Frederic Montpou, o també al Centre Cívic Vista Alegre, al Teatre Plaza i diferents equipaments municipals, convertint tota la ciutat en un gran punt de trobada i celebració per a la gent gran. Dimecres 20 de maig té lloc l'acte central d'aquestes 44enes jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala, tot a la plaça de l'Església. Escoltem de nou el coordinador de les jornades, Pep Ribas.
11: que és el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les Noces d'Or, entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 Quan? De maig, fa 108 anys.
12: 108 anys.
11: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any. I també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out, segurament, d'invitacions per la festa.
12: I amb música, com deies,
11: música,
12: també.
11: Sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra del Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
10: Les jornades es tancaran el diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic Frederic Mompou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes, exceptuant l'excursió a Empúria Brava de la setmana vinent, i que les entrades per a les activitats al Teatre Plaza es poden reservar a través de la web entrapolis.com.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
13: Sou una petita o mitjana empresa amb més de 3 treballadors? El vostre centre de decisió està a la província de Barcelona? Teniu més de 5 anys de recorregut? I el més important, voleu créixer?
10: Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal Pimec enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem ara la tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica quins són els objectius del programa.
14: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no, vull dir, no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
10: Fins al pròxim 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Escoltem de nou a la tècnica de Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica els tipus de sectors.
14: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí, per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Sí? Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen i poden saber, no? Doncs perquè una de les funcions dels tècnics i tècniques de promoció econòmica és estar en contacte amb les empreses i saber una mica quines són les necessitats. No?
10: Tot plegat en un context en què la manca de talent s'ha convertit en un dels principals reptes per a la competitivitat de les empreses, segons destaquen en grans trets des dels diferents sectors.
14: Amb l'Accelera fem estudis d'impacte. Com et deia, hi ha tot un mecanisme molt elaborat de seguiment i d'estudi dels resultats. No? Fins i tot quan les empreses ja han participat a 3 anys, a 10 anys, etc. I així hem pogut identificar els reptes i, com bé dius, el que us diré us semblarà que ja l'he escoltat moltes vegades, però és molt cert. I el primer repte que assenyalen les empreses és la manca de talent, la manca de personal adequat per tirar endavant el negoci, no? Els hi costa trobar personal. Una cosa que ens sembla generalment, no? Vull dir, en el sentit comú també es xoca, no? Perquè, sí. No? Vull dir, sabem que sempre hi ha gent buscant feina, etc. No? Però sí, les empreses posen damunt la taula això, que el principal repte, però sense dubtar-ho, és aquest.
10: Demà dijous 14 de maig de 10 a 11 del matí s'organitza una de les sessions informatives online. Tindran lloc també en les properes setmanes diverses sessions informatives en horari de matí i tarda per explicar el funcionament del programa.
14: Tenim la propera sessió informativa és el 6 de maig, vull dir que és aquest dimecres. En tenim una altra el 14 de maig, que ja és el dijous de la setmana vinent. Una altra el dia 20 de maig, que és l'altre dimecres, i la darrera és l'última, el dijous 4 de juny. Us demanaríem que si hi ha empreses interessades que no ho deixin pel final. Si els interessa que s'apunten a les sessions informatives, vull dir, són sessions breus en les que s'explica el programa i en les que sempre hi ha una empresa d'altres anys que ha participat que la convidem perquè expliqui quina és la seva experiència i que parli una mica en l'idioma de l'empresa, que això sempre agrada molt als empresaris i empresàries.
10: El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció de Diputació de Barcelona, el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per a més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
13: El programa Accelera el Creixement proporciona sessions col·lectives on podràs adquirir nous coneixements i on compartiràs experiències amb altres persones empresàries com tu. I qui sap, potser faràs bons negocis. Consultoria in Company, on juntament amb les persones consultores identificaràs allò que et fa diferent i competitiu o competitiva, dissenyant un pla de creixement per tal de materialitzar els teus reptes. Acompanyament personalitzat en la implementació de les accions definides al teu propi pla de creixement. Accelera el Creixement representa el nostre compromís amb totes aquelles empreses que dia a dia us esforceu per créixer. Per això hem fet que les empreses només hàgiu d'assumir el 15% del valor total del programa. Des de l'any 2012, 50 empreses per edició han crescut amb nosaltres.
10: La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei aquest cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. L'Ajuntament ha posat en marxa així aquest dispositiu especial de seguretat i salvament per reforçar la resposta davant emergències. Aquesta mesura respon a l'increment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem ara el tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
15: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de quatre socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
10: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, en horari de 12 a 6 de la tarda, els caps de setmana de maig, ubicat al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida únicament en cas d'emergència.
15: Cal destacar una cosa, que és És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castelldefels durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'espai del mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
10: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament ha subratllat que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant aquest mes de maig i es fa una crida des de Protecció Civil a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries.
15: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistència és en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
10: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint el temps de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i la millora contínua dels serveis de platges, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits del litoral. Aprofitem també per recordar que el Servei Ordinari de Salvament i Socorrisme començarà la temporada d'estiu l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo de la Biblioteca acull fins al 30 de maig aquesta exposició fotogràfica, una mostra que recull una selecció de les 69 millors imatges realitzades pels membres del grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. L'exposició forma part de les jornades de la gent gran i arriba enguany a la seva cinquena edició, amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial, celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, Pilar Jubany, va destacar l'alt nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
16: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja com a aficionats, ja no. Ja quasi professionals.
10: El grup Fotosèniors Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
17: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto y en todo eso buscamos la belleza. Porque la belleza está ahí y es preciosísima.
10: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques, amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant.
17: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles. enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
10: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
18: Però ja l'ho apuntava aquí, los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, ¿eh? Que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas y eso está muy bien, pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del Ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
10: La mostra Càmera en mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgú de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado en l'horari habitual de l'equipament.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
10: Avui s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Escoltem ara l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
19: En aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de sisè de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment. Al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
10: Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. En primer lloc, Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, ens explica en què consisteix el Big Sap.
19: El Big Sap, al final, si has fet alguna vegada paddle surf o heu vist alguna vegada paddle surf, el Big Sap el que és una taula de per 9-10 persones que es fiquen a l'aigua. És un paddle surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sàpiguen com remar i tot, aniran fins a un punt, i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica, sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un paddle surf gegant al final.
10: Tot seguit, el mateix tècnic dels Jocs Escolars ens detalla el funcionament del dodgeball.
19: El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó i li va canviar el nom al final. És un esport diferent, nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants, he fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'Aleix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè...
10: amb segell propi.
19: Exacte, cada escola juga diferent, li diuen diferent, en una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir, llavors jo he unificat amb el nom de dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat, i en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure eliminant des de l'espai, des de fora.
10: Abans de la jornada s'ha fet un recorregut previ de la torxa per les escoles, amb l'objectiu d'explicar l'esperit dels Jocs Olímpics, la seva vinculació amb Castelldefels i els valors olímpics com l'esforç, el respecte i el treball en equip, tot recordant també els Jocs Olímpics del 1992. En aquest sentit, Aleix Terreu, tècnic dels Jocs Escolars, ens contextualitza aquesta iniciativa.
19: El que feia el recorregut dels Jocs Olímpics, al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92 i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només. I la idea és aquesta, transmetre els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
10: Els Jocs Olímpics escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader amb altres activitats esportives com el Colpbol. Escoltem de nou el tècnic de Jocs Escolars que ens explica aquesta altra disciplina.
19: El Colpbol és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i clar, al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota, estan en constant moviment, i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Sub, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta, i clar, al final, si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
10: Finalment, des de l'organització s'ha explicat que la jornada s'ha vist condicionada pel context de la vaga educativa, que ha comportat alguns ajustos en la planificació. Tot i això, la participació s'ha mantingut pràcticament completa i només una escola de la ciutat no ha pogut prendre-hi part. Tancar aquesta peça informativa a l'Eix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens detalla aquesta situació.
19: Al final són totes les escoles. Només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, tot és gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física, que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer, i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem, i en si és això. Els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores, i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
10: Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades d'aquesta línia urbana. Escoltem ara el tècnic de mobilitat, Òscar Herrero.
20: Finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc l'obra va avançant i igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet una provisionalment amb formigó, i ara està pendent tot l'asfalt. Val? Però això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la raça que s'ha fet per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè l'estar amb formigó bueno, pot relliscar una miqueta. No? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CF1, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al castell i la que està enfront de l'equipament de Fredy Montpou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
10: Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament.
20: Ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, que ara ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Can Vinader, ara està afectat, ¿vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua perquè hi ha aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera, ¿vale? Que d'un tram o per l'altre podran accedir, sempre podran accedir. però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
10: Es tracta d'un...

0: de la mobilitat per la 12a cursa Desconnecta per l'Autisme.
1: Aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana. Sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta. Pues ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim, i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va per el passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i per el passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
0: El barri de Vista Alegre es prepara per viure aquest dissabte una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vista Alegre, ubicat al carrer Mansió número 31, acull una jornada lúdica i festiva. Aquesta jornada té la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats en aquest equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquest centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic Vista Alegre.
2: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vista Alegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració, i hem treballat tots junts per crear, doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi. No? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa. No? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així, doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
0: Centre Cívic Vista Alegre i l'Associació Veïnal Vista Alegre col·laboren per aconseguir que aquesta festa de la primavera sigui un entorn on veïns i veïnes puguin conèixer els serveis, entitats i activitats del centre al llarg de tota la programació d'una jornada ben completa des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte 16 de maig. Hi haurà classes obertes i tastets de les activitats de country, sevillanes, qigong, amb la col·laboració d'aquesta entitat, l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, i moltes sorpreses més per a totes les edats.
2: Per una banda, tenim tot el que passarà al centre cívic, que el centre cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un graffiti, un mural comunitari. Tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'Associació de Viva, doncs, el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre, doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
0: Les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres al llarg del matí de dissabte 16 de maig, des de les 10 fins a 2:15 del migdia, amb tallers per a infants i famílies.
2: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta 0, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castellajous, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, que crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fan, doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit, doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. Hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferent.

0: diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la casa d'oficis, per les alumnes de la casa d'oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix i si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la casa d'oficis.
1: De forma paral·lela a totes aquestes activitats i emplaçaments de la Festa de la Primavera, activitats organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, també tenim les activitats organitzades per l'Associació Veïnal Vista Alegre. El carrer Cervantes tornarà a omplir-se de vida amb una nova edició del Vista Alegre Primavera Market, una cita ja consolidada que enguany celebra una doble fita molt especial, la seva cinquena edició i un any des que per primera vegada el barri acollia un mercat primaveral organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri. Tot plegat dins d'aquesta coneguda i esperada Festa de la Primavera de Vista Alegre que arriba aquest dissabte a la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, que ens explica com és el procés del mercat elèctric.
3: Perquè sigui intenible. Hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans. I després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Doncs en aquest cas el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
1: El subministrament elèctric a l'Ajuntament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens ho explica Jordi Serret.
3: Fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibèrico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
1: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
3: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa, doncs, té una rama comercial, doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
1: Des del consistori destacant que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
3: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fent força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat, i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs, és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals, o optimització amb els sistemes de consum, com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els dos grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
1: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Sine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Sine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat, que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
2: Bocins d'història.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.
4: Radio Castelldefels. Són les 9. Radio Castelldefels.
3: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La lectura ens fa a tots immigrants. Ens porta lluny de casa, però el més important és que ens troba llars a tot arreu. Comencem el programa d'avui del Club dels Experts amb aquesta cita preciosa de l'escriptora britànica Jan Rhys. Jo sóc la Misha i avui dono la benvinguda a quatre alumnes del centre Petit Món Felisa Bastida. I que són...
1: Em dic Hannah i tinc 13 anys.
2: Jo sóc l'Ariadna i també tinc 14 anys.
3: Jo sóc la Guiomar i tinc 14 anys.
4: Jo em dic Irene i tinc 14 anys.
0: A tots ens passa, eh? Jo he tingut més d'un petit despiste amb la meva edat, perquè...
2: Jo és que avui compleixo anys, llavors no sé què.
0: Ostres!
2: Felicitats!
0: Tots hem tingut lapsos, doncs moltes felicitats, uau! Doncs sí, tots tenim lapsos, no patiu. I parlant de coses peculiars que ens passen, concretament als lectors, avui començarem el programa del Club dels Experts amb la secció Lectors Anònims.

0: Efectivament, arriba el moment de compartir anècdotes, manies, coses que ens estressen també dels llibres i la lectura. Així que, qui vol començar? Aviam, comencem per... La Hanna, s'anima? Vinga, va. Sí, per exemple, començar sempre els llibres pel final, posar pòstits, en fi, qualsevol mania, en fi. Aviam. Hanna, si vols pensar-t'ho, no passa res. Ariadna, o oh, qui... Ah, Guiomar, digues,
1: doncs
0: tu tens clar.
1: Doncs que la gent subratlla el llibre amb un subratllador, a mi em dona molta ràbia. O sigui, no, el llibre no, és com estar quiet i no estar...
0: M'agrada perquè hem anat directament a les coses que ens posen nervioses. Molt bé, sí m'agrada, anem a treure el hate, clar que sí. És a dir, tu estàs totalment en contra de subratllar llibres.
1: Sí, no m'agrada gens. Perquè després queda com la... queda marca, òbviament, però no m'agrada que quedi com tintat al llibre.
0: És a dir, a veure, subratllar amb llapis, sí o no?
1: Jo a vegades el que faig és, per exemple, quan em quedo a mitja pàgina, poso un puntet per saber per on m'he quedat, però després subratllar amb llapis i... No, res, subratllar no.
0: Tampoc. Llavors ja, de bolígraf i subratlladors ja ni en parlem, no? No. Ok. Això ho compartiu, noies? Esteu a favor de subratllar?
2: Jo no estic en favor, o sigui... Jo molts cops, o sigui, també poso pòsits, però molts cops, o sigui, estic a classe, per exemple, i agafo el subratllador i subratllo una cosa. Però, en plan, no subratllo tot el llibre, subratllo algunes coses que són importants, com per al llibre i això.
0: M'encanta perquè la Hanna ho tenia claríssim, ha dit, ni parlar-ne, també.
3: Jo no, jo és que, honestament, jo crec que la persona que subratlla el llibre, amb llapis, bueno, encara ho aguanto, però és que directament subratllador, bolígraf, qualsevol cosa que no s'esborri, jo ganivet al coll, eh?
1: Hanna!
0: Ostres!
1: Hanna!
0: Comencem amb opinions fortes, aviam.
3: Bueno, no és la primera vegada.
0: En fi, doncs llavors jo no diré què faig perquè si no tindrem problemes. Aviam, Ariadna, tu que estàs al costat de la Hanna, com ho veus?
4: Jo, a mi tampoc m'agrada gens subratllar ni posar pòsits. No, els llibres no es toquen per mi.
0: Aviam, jo crec, estic molt d'acord amb vosaltres que els llibres s'han de cuidar. Els de la biblioteca són sagrats. Aquí sí que sóc capaç de posar-li un ganivet al coll.
2: Sí,
0: amb algú.
2: Els de la biblioteca no subratllo els de... O sigui, els que són més grans a casa.
0: Però els que són propis, home, que cadascú faci el que vulgui, no?, una mica amb el seu llibre, mentre sigui seu, i el cuidem, això sí, el tractem bé. En fi, doncs això, més coses, més manies. Què?
2: Bueno, jo moltes vegades començo a llegir un llibre i em miro al final per veure què passa al
1: estic
2: final i començar a llegir coses.
1: Estic d'acord.
2: I després també el que faig és, si estic llegint, em fa molta de ràbia quan em presto l'estem a classe i ens diuen s'acaba l'hora de lectura i no m'he pogut acabar un capítol. I o sigui, sempre intento acabar just el capítol que he començat.
0: Tinc la sospita que potser no acabem el programa d'avui perquè la Hanna acaba assassinant algú. A veure, Hanna, tu tampoc estàs a favor de llegir primer el final del llibre?
3: Jo és que crec que el llibre, la màgia dels llibres, és no saber què passarà. Si llegeixes el final, jo és que no puc, perquè em passaria... Simplement tancaria el llibre, perquè dic, si ja sé com acaba, per què es mereix que dediqui més dies a llegir el
2: llibre? Però perquè potser passen més coses.
0: A veure, però explica'ns, Irene, tu què fas? Digues. Ui, a veure, un moment. Primer de tot, Irene...
2: Explico ja després tu.
0: Sí, és a dir, explica què és el que llegeixes exactament. L'última línia, l'últim capítol, què fas?
2: Llegeixo normalment, o sigui, l'última cara de la pàgina. O sigui, no llegeixo tot el capítol final, per exemple, i per veure com acaba, perquè em dona curiositat. Sí, no és que comenci a llegir, jo que sé, tot el capítol final. Em llegeixo l'última pàgina a veure què.
0: Molt bé.
1: Jo igual faig com la Irene, llegeixo l'últim paràgraf o l'última cara, perquè és que això a mi m'intriga llegir, perquè sé com acaba i llavors pues, tinc ganes de saber el que passa per veure com acaba així el llibre.
2: Jo comparteixo l'opinió amb la Guió.
4: Jo no estic gens d'acord. Jo estic amb la Hanna, que al final no es pot veure. Jo llegeixo llibres, sobretot d'assassinats, i si llegeixes al final no es pot...
2: No, perquè jo llegeixo al final perquè llegeixo molts llibres d'amor, per exemple, i per, jo què sé, si acaben junts o acaben separats, normalment ho posa, o sigui...
0: Ostres, clar, és veritat, depèn del llibre, és més interessant potser saber si s'acaba bé o no.
3: Al final, els llibres assassinats és tot un gènere, no? Aleshores, si llegeixes qui és l'assassí, costa. Però igualment, de vegades et trobes davant amb llibres que l'últim capítol, o sigui, no és només descobrir l'assassí, no? O de vegades simplement, doncs, no se sap. Per exemple, el llibre de Thor, de Carles Porta.
0: D'acord, spoilers no, això sí, en aquest programa estan no. prohibidíssims.
3: Però igualment no és un spoiler mm-hmm. perquè al final
1: tothom
3: no,
1: sap, la
3: tothom sap la història de Thor, mm-hmm. o sigui, és conegudíssima.
2: Sí, jo no.
3: I no...
0: A veure, és un crim real que va succeir a Catalunya.
3: És un crim real. Bueno, més d'un.
0: Mm-hmm.
3: De, bueno, és una història, són tres.
0: No passa res, no passa res. Si heu mirat crims o heu llegit el llibre,
3: sí, a mi no m'ho deixen mirar, però jo ho llegeixo igualment.
0: Mm-hmm.
3: Però perquè al final són assassinats, o sigui, jo no hi trobo res que no sigui de, en plan, llegible.
0: Mm-hmm. D'acord. Doncs, algú més es fan també dels thrillers, dels llibres d'assassinats?
1: Bueno, jo no molt, però algun m'he llegit. M'agraden com més els de... Bueno, sí, algun m'he llegit, però se m'agrada més altres gèneres. És que no tinc com un gènere així com així que m'agradi molt llegir, sinó vaig saltar com de llibre en llibre, a veure quin.
0: I se us dona bé endevinar qui és l'assassí?
1: No, fatal.
4: Gens.
1: Fatal.
0: Sí, la Hanna diu que sí. Això és que has llegit molt.
3: Jo perquè llegi una saga i al final, al cap d'uns llibres, com que començo predient, dic o és aquest o aquest, i com descarto dic és aquest, i al final acaba siguent.
0: Mm-hmm.
3: Perquè ja al final és com experiència en una saga, de vegades també. És
0: això...
3: com un petit món dintre de cada saga.
0: Sí, això és tot un do. Més manies, aviam.
4: Jo doblego les pàgines per posar el punt de llibre.
1: No!
2: Jo també doblego les pàgines.
1: No!
0: Respirem profundament, Guiomar, tu i jo i Hanna, respirem, respira, inhala, no, exhala.
2: O sigui, jo doblego les pàgines perquè molts cops, o sigui, m'oblida de posar a punt de llibre i per no perdre, doblego la pàgina, però la de dalt no doblego, la de baix, la cantonada de baix.
1: M'és igual qualsevol
4: jo,
1: part, no?
4: Jo la de dalt, perquè així es veu més. I és que jo amb els punts de llibre no puc, perquè se'm perden i clar, i després acabo perdent la pàgina per on anava. I al final pues, he posat... Primer no m'agradava, però ara sí. O sigui, no és que m'agradi o no, és que és una necessitat, ja.
0: Però sabeu que hi ha punts de llibre magnètics que
2: sí,
0: no els perds
2: jo,
0: i s'enganxen?
2: Sí, jo els perdo aquests. Igualment, o sigui. Sí. Jo perdo tot, no puc.
1: És que no, dona molta ràbia, perquè després, com han dit abans, no es queda igual el llibre. O sigui, queda com la marca, com no tanca bé després, i dona molta ràbia a mi.
2: Jo des... Ui, perdó.
1: No, passa... Perdó.
2: Jo després una mania que tinc és, per exemple, quan t'estàs llegint un còmic, la gent que no treu com la capa de fora, perquè al final s'acaba deformant com la portada i això em fa un munt de ràbia.
1: Això de desgastar les pàgines i tot, no m'agrada.
0: Sí, és a dir, us agrada llegir amb la sobrecoberta?
2: Jo la trec, perquè si no es dobla.
3: És molt incòmode, no?
1: Sí, és molt incòmode.
0: És molt, molt incòmode.
1: O aquella petiteta que ve com de promoció.
0: La faixa, la famosa faixa promocional.
2: Jo la trec sempre, i a vegades
1: la foto
3: de punt de llibre. Sí, exacte. De llibre, la faixa.
1: Sí, perquè com té com una aleta, tu la poses allà, s'enganxa i tens l'altra.
3: Ah, però horitzontal, jo em pensava que deia vertical, i dic, com ho posen, això?
0: Ah, jo també ho he fet, vertical.
3: Però...
1: Sí, vertical.
3: No, però queda molt malament, es doblega.
0: És igual, però és que la
3: és
0: faixa...
3: És un punt de llibre.
0: Sí, és millor que doblegar les pàgines.
1: Sí, ara, pensa-ho així. Per exemple, una altra mania és que, per exemple, a l'escola ens estem llegint El món de Sofia, vaig haver-ho de marcar... com es diu, amb rotulador, em va donar una ràbia, tipus, no volia. No, em dona ràbia com marcar el gir sigui per on sigui.
4: I per fer un experiment o així, vam haver d'arrencar un tros de pàgina.
1: Sí.
2: Ens va fer arrencar el Jordi.
1: Sí, el Ostres. Jordi.
0: El culpable està aquí amb nosaltres. Aquí. Ostres, a veure, i com va ser això?
2: Ens va dir que arrenquéssim un tros de pàgina per fer un experiment raro
1: sí,
2: de filosofia.
1: Sí, fèiem així, posàvem com els dits en creu. Sí.
2: I notaves com dos boles en comptes d'una.
3: Per demostrar que els sentits ens poden enganyar.
1: Sí.
3: Jo bàsicament no vaig arrencar la pàgina del llibre. No, la guió crec que em va donar un trosset de no sé on el va treure. Però jo no penso arrencar una pàgina del llibre. Jo estava per treure la llibreta de català o d'alguna llibreta i així i arrencar-la.
0: En Jordi vol dir alguna cosa per... excusar-se, molt bé, a la seva defensa. Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do, alguna última mania?
4: Jo en tinc una.
0: Vinga.
4: Quan a les pàgines, alguna pàgina, la tinta és més fosca que la següent.
1: Oh, sí!
0: Sí, això són problemes d'impressió.
4: Sí.
2: però fa molta ràbia.
1: O, per exemple, jutjar un llibre per la portada.
2: Mm-hmm. Jo jutjo molt els llibres per la portada. Si no em crida l'atenció al llibre, segurament no me'l llegeixi.
4: Jo també.
1: Jo el que faig és anar-me directament al plot, que és el de darrere, en anglès.
0: Sí, la sinopsis.
1: Sí, eso. És que no sabia com es deia, però...
2: Jo quan vaig a comprar llibres, si no m'han recomanat el llibre i la portada no em crida o el títol, no llegeixo.
0: Molt bé. Doncs, Hanna, per últim...
3: Per últim, jo crec que de vegades, inclús el de doblegar pàgines, jo quan era molt petit ho feia, però al final vaig aprendre que era molt poc pràctic perquè no sé com se m'acabava traient el doblec i no ho trobava. I vaig deixar de fer-ho i me'n vaig adonar que es quedava lleig i ho vaig deixar de fer. Però després hi ha uns problemes de quan la pàgina per si obres el llibre i està doblegada, ja ve doblegada d'impressió, que hi ha un error en el full i ve aixafat. I això ho trobo bastant repugnant. O sigui, jo crec que t'haurien de tornar els diners, bàsicament, perquè tu estàs pagant per una cosa. I després, una cosa que trobo que no s'hauria d'haver inventat, els llibres digitals. O sigui,
2: a mi m'encanta llegir digital.
3: No, però perdre l'essència de dir, en plan, la textura, el paper...
2: Però és molt... O sigui, el meu és més barat. Compres la tableta aquesta per llegir i els llibres et surten més baratos que...
3: Però es perd l'essència, aviam. La impremta es va inventar l'any 1400 per Gutenberg.
2: Abans.
3: I és igual. I es va... O sigui, jo crec que aquell senyor no s'imaginava que es perdria l'essència d'una cosa tan antiga com és la seva. O sigui...
0: Clar, aquí sí que és un gran debat, millor deixem-lo per un altre dia, però estic d'acord que hi ha pros i contres. Jo també sóc més team paper, però reconec les grans avantatges que té el llibre digital.
1: Jo llegeixo com tinc un digital perquè me costa la lletra petita i quan hi ha un llibre que no trobo una lletra gran me'l passo al Kindle.
0: Això també és una gran avantatge.
1: Perquè me costa un munt llegir la lletra petita, em confonc de línia.
2: Jo al col·le llegeixo en plan en paper normal, però a casa sí que llegeixo amb el Kindle. Que el converteixo en la meva germana.
1: Ai, espera, jo tinc una mania més.
0: Vinga, va.
1: La de barrejar ja dos llibres alhora, llegir-te dos llibres alhora. O
2: jo he de fer això.
1: No, jo no puc.
4: Jo això ho faig perquè al col·le em llegeixo
2: un en català i a casa no en castellà.
1: Ja, però jo a lo del col·le sí, però barrejar-te dos a casa, no. O sigui, amb el col·le ho entenc, és normal, saps? Però fora barrejar-te més d'un llibre, jo almenys em lio. Perquè vaig barrejant trames, però
2: sí,
1: després...
2: Clar.
1: No m'agrada gens.
0: I tu, Hanna, ho fas això?
3: De barrejar llibres, i si m'obliguen, sí, però de normal, no. A mi el que em molesta, sobretot, és que quan ens fan llegir un llibre en català i un llibre en castellà i has d'interrompre la saga i començar-te en una altra.
1: Sí, el Jordi no està mirant.
0: Mare meva, jo sent d'unes...
2: Però després, és un pis contra...
3: No, clar, sí.
0: Ja. Que tindran una penalització quan acabem de gravar.
2: Sí. Este és un pis.
1: Jo el que faig, m'agafo un llibre petit d'aquests a la biblioteca i després continuar la saga. Sí.
3: Mm-hmm. O de vegades també hi ha l'opció com de tens la mateixa saga en català i en castellà. Però a mi no m'agrada perquè és com que tinc com l'acostum d'associar el personatge amb una llengua. Aleshores és com que em despisto i dic això és la mateixa saga. Ai, però em sona. I dic, ai, és veritat, és la mateixa saga.
0: Sí.
3: No me'n recordava. I és com molt diferent. I després crec que tinc una última mania, que crec que no és una mania lectora, simplement és com la pura antítesis als lectors, que és la gent que compra llibres simplement per fer una gran biblioteca i no se'ls llegeix.
0: Oh, sí. Això sí, acabem amb això, sisplau. Sabeu que hi ha botigues online que venen llibres a l'engròs només per decorar llibreries?
3: Ai, Déu meu.
0: Sí, sí, sí.
3: On està això? Com...
4: Jo això no, eh?
2: La biblioteca d'Alexandria.
0: Sí, sí, sí. Doncs, noies, jo crec que ens hem desfogat bastant, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do tot el que ha sortit avui aquí a Lectors Anònims. M'encanta. Doncs... Gaudiu de la lectura, això sí, per sobre de tot, i cuideu els vostres llibres, que són una meravella. Doncs ara sí, fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Aviam, anem a veure. Guiomar, què escoltarem?
1: Sort de tu, Doques Grasses.
0: Fantàstic, doncs escoltem-la i tornem de seguida.

Acabeu d'escoltar Sort de tu d'Oques Grasses i ara arriba el moment de desitjar sort a la Hanna, la Ariadna, la Guiomar i la Irene perquè s'enfrontaran al joc del tabú.

0: cadascuna d'elles, cadascuna de les noies de tercer de l'ESO de Petit Món, Felisa Bastida, tenen un paperet a les mans amb el nom d'un personatge literari i unes paraules prohibides que no poden dir per descriure'l. I jugarem a intentar endevinar de quin personatge es tracta. Vinga, ara començarem amb la Irene. Irene, t'ha tocat.
1: Vale. És una mena d'animal, vale, que és d'un manga, que té un millor amic, que és una mica que li costa el cole i això, i li crea objectes per ajudar-lo. També fa servir un, com una mena de gorro que té hèlices.
0: Sí.
1: Vale.
0: Hèlices.
1: Hèlices. Bueno, sabeu qui és?
2: Sí.
0: Aviam.
2: Doraemon.
0: És Doraemon. Sí.
3: És un llibre, és literari.
0: Home,
1: ah, és un manga.
2: Ah, sí? Ah, jo pensava que era només una sèrie.
0: Doncs no, està
1: basat en... No, surt d'un manga japonès.
2: Sí.
1: Jo m'he llegit el
3: manga. Jo no llegeixo manga.
0: De fet, la majoria de sèries d'anime...
1: La Shuki agafa una altra?
0: Sí. No, sí, sí, sí. La idea és fer només una ronda, per això.
1: Vale.
0: Si ens dona temps, però... Jo crec que ens donarà temps de fer només una ronda. Doncs molt bé, repte superat, Irene. Molt bé, molt bé. Sí, la veritat és que la majoria de sèries d'anime estan basades en mangas. Molt bé, Guiomar, ara toca. Moment d'ASRM.
3: ASMR.
0: Això no em sortia, ASMR.
2: Vale, doncs és un personatge que és dolent, vale? Mm. Bé, dolent.
0: És el malvat de la
2: sí,
0: seva...
2: Sí, és el malvat, sí, sí.
0: Obra.
2: Vale, llavors, té tres nens i un adult nen, diguem, val? Que van a un lloc on mai han estat. Bueno, els tres nens, l'home ja ha estat, bueno, l'home nen ja ha estat. Llavors, estan allà i li passen coses. Però és que si dic la paraula serà molt obvi.
0: Ostres, a mi em sona això d'una sèrie de catastròfiques desditges.
2: Ui, no, no, no.
0: No? En plan, Lemon is Naked. No, no, d'acord, d'acord.
2: Llavors és el dolent i és el país de Nunca Jamás, però aquí no ho diu.
3: Nunca Jamás.
0: Ah, però no podíem dir noms de llocs. No passa res, no passa res. Diguéssim, és
1: ai,
0: el malvat.
1: No em surt, no em surt el nom.
2: Ja
1: sí.
2: Ja sí.
0: A veure, et dones alguna pista més? Segueix, Guiomar. Com és aquest personatge?
2: És, va amb traje de color vermell. Almenys a la pel·lícula, el llibre sí. No me l'he llegit. Té el cabell negre, té barba i té un ajudant. I té com un exèrcit, diguéssim.
0: Sí. Ah, està...
4: Jo sí, és de Peter Pan, no?
0: Sí.
4: El Garfio, no?
1: El capitán Garfio.
3: Jo pensava que era Willy Wonka.
0: És veritat, no, amb això dels ajudants i
3: el
0: tot,
3: que
0: però...
3: El que diu l'exèrcit, dic, no sé...
1: Els umpalufes.
0: Els umpalufes.
3: Claro.
0: Molt bé, bona, bona.
2: Bueno, el del lloc se m'escapa.
0: No, passa res, però mira, ha ajudat perquè...
3: És que no he vist Peter Pan, jo.
2: Oh?
3: Doncs... Jo tot el que són clàssics de pel·lícules i tot, jo no ho he vist.
0: Doncs n'han fet moltes adaptacions i algunes són molt maques, molt recomanables. Molt bé, continuem. Ariadna.
4: El meu també és un clàssic... és un personatge que té un amic també i que junts van per Londres ajudant a gent, és que no puc dir com.
0: D'acord, crec que ja ho sé.
4: I a veure...
0: És molt intel·ligent, no?
4: Sí, i descobreix moltes coses amb ajuda del seu amic, que és qui relata les aventures.
0: Molt bona descripció. Se n'han fet pel·lícules? Sí, no?
4: Sí.
0: També?
4: I hi ha molts llibres, no? I es fingeix la mort una vegada, em sembla. I...
0: Sí, sí. De fet, vam fer també una sèrie en la qual passava l'actualitat, també. El llibre està ambientat al segle XIX. No? A veure, doncs has de donar alguna pista més?
1: A veure, em tiraré un triple, vale? Però no sé si sí o no. És Sherlock Holmes.
4: Sí.
1: Ah, sí.
0: Molt bé! Bravo, Irene! Sí, sí, sí. Quan has dit això d'un company resolent coses...
1: Sí, algun misteri.
3: Jo tenia alguna intenció, però...
0: Molt bona. Hanna, et toca. Sí. Exacte.
5: És un personatge molt... Bueno, és popular. És una persona... Bueno, un ésser humà jove.
0: Un
2: ésser humà.
0: Jo de reull estic veient que no pot dir nen.
2: Bueno, ens acabes de donar una pista.
0: Bueno.
5: És menut. I bàsicament va... Ai, no sé com explicar-ho. És que jo tampoc m'ho sé exactament. O sigui, sé qui és, però no m'ho sé exactament.
0: Sí, diguéssim que té una, hi ha una cançó no molt famosa.
5: Ah, vale, sí, bueno, però no sé.
0: Però hi ha dit una pista molt important, o sigui, un ésser jove, com has dit, molt menut, tradicional...
1: És Frodo, del Senyor dels Anells. No, no.
0: No, no.
5: Tradicional.
0: Tradicional català.
2: El Barrufet.
1: Ah, el Barrufet.
0: Qui, perdó?
1: Patufet, el Patufet.
2: Ah, ah, això.
5: El Barrufet.
1: El Patufet.
2: El Patufet. Patufet, no?
0: La història ha canviat aquí radicalment, eh?
1: El Patufet.
2: Patufet.
0: Bona, bona, bona. A veure, que això no ho he dit. Digue'ns quines eren les paraules prohibides, que no podies dir.
5: Bou, pet, col, panxa, petit, nen, nevar, ploure, safrà i moneda. Jo safrà i moneda no sé per què és.
0: Perquè li donen una monedeta perquè vagi a comprar. Llavors, patim, patam, patum. Llavors,
6: com va cantar. Homes i dones al carrer, patim, patam, patum. No trepitgeu el Patufet.
0: Ah, exacte. Sí, sí. Que et comença perquè va a comprar, exacte. Molt bé, bona, bona. Doncs anem a veure si ens queda temps per més, per alguna ronda més. No, no ens ha quedat temps per més, però felicitats perquè heu superat el repte del tabú i gràcies per haver participat també al programa d'avui del Club dels Experts. Us heu passat bé, noies?
2: Sí, sí, molt. Sí.
0: Molt bé. I sobretot recordeu, pau, amor, tolerància...
1: Ejana, no ganivet del coll.
0: Sí. Al final, el més
2: important... No cremar llibreria.
0: Exacte. El més important és que ens uneix l'amor pels llibres. Gràcies, noies, i fins a la propera.
1: Adéu. Adéu.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Doncs parlem ara de fotografies i a primera hora d'aquest programa ens fèiem ressò de les jornades de la gent gran i de l'activitat d'aeròbic que s'està fent a la plaça de l'Església. Ara parlem d'una altra activitat inclosa en aquest programa. M'estic referint a l'exposició de fotografia que impulsa l'Associació de la Gent Gran i que s'anomena Càmera en Mano. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Teresa Foguet, que és membre de l'Associació de la Gent Gran i coordinadora una mica d'aquesta exposició. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs una mica nerviosa per tot, per l'exposició, per la ràdio, per tot.
0: Bé, pel que fa a la ràdio, tranquil·litat, i pel que fa a l'exposició ja estan penjades les fotografies i en aquest cas l'exposició s'anomena Càmera en Mano. Per què?
1: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. O sigui que
0: vosaltres
1: és inherent.
0: Formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
1: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de fotos sèniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem mimat una mica. Vull dir, els han animat i, bueno, són uns 7 nous. Són 18 i són 69 fotografies que es posem. I la temàtica és molt variada. Cada un de nosaltres ha escollit allò que vol ensenyar i que vol mostrar i que vol compartir, i variada en temàtica i també en tecnologies. En aquest moment es posarem fotografies que estan dintre de les abstraccions, de les superposicions, perspectives forçades, fotografia de fauna, paisatges, fotografia de detall, fotografia conceptual, paneo, temàtica i tècnica d'Amsky, moviment creatiu o zooming. Vull dir que, com veus, hi ha un conglomerat interessant.
0: Molt bé, molt variat pel que fa a la temàtica i pel que fa també al tractament d'aquesta fotografia amb les tècniques, no?, en les que es fan. Vosaltres us reuniu al Frederic Montpou, doncs, amb algun professor o alguna professora que us ensenya aquestes tècniques?
1: A veure, en aquest moment, bueno, la creadora del grup és Isabel Tejera des del 2013, vull dir que porta ja molts anys i és una aficionada de tota la vida, ho porta a la sang perquè el seu pare ja era aficionat, ho ha viscut sempre. I però tenim també companys que arrel del Covid, com que els grups havien de minoritzar-se i érem un grup gran, doncs van fer com sessions. I llavors hi ha 3 companys o 4 que participen també en aquestes classes donant-les. Tenim els dimarts un grup, el dimecres 3 grups. Els dimecres hi ha una primera franja que es fa inici, una segona franja que és espai fotogràfic, que es tracten les coses més tecnològiques, més tècniques, de, bueno, profunditat de camp, diafragma, bueno, aquestes coses més tècniques, i una última franja dels dimecres que és edició. Avui en dia no es pot parlar de fotografia sense parlar d'edició, això està clar ja. I ens nodrim d'aquest companys que ens ajuden a avançar en la fotografia, però també de moltes altres coses. Bueno, coneixem vides i obres de fotògrafs, visiten moltes exposicions fotogràfiques, i després fem sortides i pràctiques d'allò que treballem a l'aula, doncs sortim a fer pràctiques, a vegades són pràctiques també dintre de l'aula, però el carrer ens aporta moltíssim. El carrer, festivitats, aconteciments, qualsevol cosa, aprofitem per agafar la càmera en mano i sortir al carrer.
0: És a dir, que us agrada especialment fer fotografies a l'exterior, no?
1: Evidentment. Evidentment que ens agrada més, tot i que també fem pràctiques dintre l'aula. La profunditat de camp es pot practicar dintre d'una aula. En Frederic Montpou també s'han fet pràctiques de llums, per exemple, de llums sense foc.
0: Sí.
1: Vull dir, aprofitem tot el que podem, tant dintre, però sobretot fora. Sortim força.
0: Sortiu en grup o després que cadascun individualment doncs, té la seva pràctica, no?, a l'exterior.
1: Sí, bueno, generalment les sortides que fem les fem programades per a tot el grup i algunes sortides es fan també treballades per grup classe, per coses molt, molt concretes. Però les sortides així més per agafar fotografies, no tant com un objectiu concret, sinó per educar l'ull fotogràfic i aquella intuïció de dir allò és una fotografia que m'agrada i que vull captar, doncs són com més generals. O sigui, podem sortir a, la, no sé, a un jardí i agafes fotografies de macro, agafes fotografies de paisatge panoràmiques, agafes fotografies d'una flor sencera, d'una flor de detall. Vull dir, és una mica per educar aquell ull i la teva intuïció fer-la com a més consolidada, no?
0: Molt bé, l'exposició fins a quin dia es pot veure?
1: Fins al 30 de maig. Sí. La veritat és que us animem als oients que teniu a l'altra banda per venir a veure-la. Jo penso que us cridarà l'atenció, sobretot això.
0: Doncs tenim un gran ventall de fotografies diferents, elaborades, realitzades amb diferents tècniques, com deien, que es poden veure a la sala Margarida Xirgó. És una activitat inclosa dins de les jornades de la gent gran, càmera en mano, expo de l'aula o dels fotògrafs sèniors del Centre Frederic Mompou, de l'Associació de la Gent Gran, com diem, una activitat inclosa a la programació de les jornades de la gent gran d'enguany. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies. Que sigui un èxit l'exposició, sense dubte que ho serà. I moltíssimes gràcies per venir i explicar-ho.
1: De res. Gràcies a vosaltres. Bueno, a mi m'agradaria agrair a l'Ajuntament l'àmbit de la cultura que ens ha estat al costat nostre contínuament, a resoldre tots els temes que l'hem plantejat i també a vosaltres que ens feu sempre un foradet per donar-nos veu i bueno, també a l'associació que ens té sota el seu cobert.
0: Moltíssimes gràcies, Teresa Foguet, des de l'Associació de la Gent Gran. Exposició fotogràfica, són 69 fotografies, càmera en mano a la sala Margarida Xirgo. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs parlem ara de la mort digna arran, tot això, del llibre que va presentar un company que treballa en una de les escoles Bressol de Castelldefels, Jordi Agustí, La vida és una meravellosa sincronicitat. Doncs parlem al respecte amb la metge Vanessa Díaz i Víctor Silvestre del CASAP Can Bou. Què tal?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Especialistes amb dos en medicina familiar, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs què és el que suposa que podem definir, com podem denominar què és una mort digna? Víctor?
2: Bueno, la mort digna és el final, no? Però per arribar a aquesta mort hem de tenir una atenció paliativa amb cura, molta cura, molt de cuidado, perquè no tenim que parlar del final, tenim que parlar del procés fins a arribar aquí, no? Fruit d'aquest llibre, no, del Jordi Agustí, està el tema de l'eutanàsia, que és aplicar una mort, no, per evitar un patiment, no? Una persona, n'hi ha un dret que es va aprovar fa 3 anys o 4 anys, uh-huh, i que ara qualsevol persona pot tenir, que és el dret a tenir l'eutanàsia, no? Fruit d'aquesta nena que va demanar l'eutanàsia, que ha hagut
1: Noelia.
2: La Noelia, no? Més publicitat d'aquesta, no? D'aquest dret que pot tenir com a individu, podem tenir, tenim que donar no només aquesta part de l'eutanàsia, sinó arribar a un final de vida i tenir una dignitat, no? Una atenció paliativa amb qualitat.
0: Vanessa?
1: Sí, bueno, al final la dignitat, afegint el que ha dit el meu company, hi ha tantes definicions de dignitat com persones al món, no? O sigui, per cadascú la dignitat pot ser de moltes formes. Doncs poder fer ús d'aquesta llei d'eutanàsia o fins i tot no fer-la, però sí tindre un acompanyament al final de la seva etapa durant la vida, perquè al final la mort forma part de la vida, no? I la vida forma part de la mort. Llavors, igual que tenim aquest dret de poder decidir com viure dignament, també està la decisió personal de com dur a terme aquesta final de vida o a final del procés de la vida de forma digna.
0: Mm. Segons la vostra experiència, com deies, hi ha tantes dignitats com a persones. En quins casos s'heu trobat que un pacient o que una pacient ha demanat, doncs, això, morir dignament?
2: Bueno, clar, això moltes vegades, no? Tots tenim molt d'apego a viure, no? A ningú ens agrada morir, no? N'hi ha una paraula que va dir la Vanessa que a mi m'ha encantat en una reunió amb el Jordi, que diu, aquí no, només... No?
1: Que per sort o per desgràcia perdem els éssers estimats un cop a la vida.
2: Mm. I amb això, no? Arribar a aquest moment, no? Sí que ho tenim nosaltres, no? Jo treballo ara, per exemple, a residències i aquí sí que tenim una mort més propera, no? Tenim persones que han evolucionat molt, no? Que estaven en una fragilitat molt avançada, que estan molt dèbils. I a vegades, no? Persones que no tenen una capacitat cognitiva per prendre una decisió. I no han manifestat, no? Ells no han manifestat què és el que volen fer en la seva vida, no? I això tenim un altre apartat, que és el document de voluntades anticipades. La família és la que ha de respondre per a aquest pacient que no pot prendre una, no? Una determinació de com vol afrontar el seu dia a dia. Si ho hagués afrontat, no? Si ho hagués portat per escrit, nosaltres com a institucions, no? Podem intentar que es respecti aquesta voluntat. I que aquest senyor o senyora decideixi com va arribar al final de la vida, si no vol intervencions per davant, no? Que no és gaire massa intervenció en l'última fase de la vida, perquè bueno, és la lluita que tenim, no? Ostres, estem tractant moltes coses i ja no cal igual tractar tantes coses, hem d'aixecar una miqueta el peu de l'accelerador, però tenim apego, no? Perquè se'ns mor o se'ns està fallant, no? El nostre pare, el nostre tiet, i les persones del voltant pues no volen desprendre's d'aquest, no? familiar que l'estimen. Al final és un acte d'estima.
0: I de vegades, clar, la gent pot decidir doncs no continuar amb un tractament perquè està cansada, perquè són, en alguns casos, algunes malalties, tractaments que esgoten molt, uh-huh, i aquella persona potser està veient que no serveix al final per a res, que moriré igual i s'estima més morir sense aquest dolor, sense aquesta pressió.
1: Exacte, és a dir, dintre de la medicina, no, tenim diferents principis bioètics, que li diem, no? Hi ha diferents, que és la beneficència, la no maleficència, la justícia i l'autonomia. Davant d'aquesta autonomia, tots tenim dret a decidir sobre la nostra vida, no? Tant a nivell postmèdic o el que sigui en qualsevol cas. Concretament amb el tema de la medicina podem escollir quins tractaments volem rebre, quines proves diagnòstiques poder rebre i també tot allò que no volem rebre. Llavors, aquí entraria dintre de tot aquest procés, d'un procés oncològic, d'un procés crònic, ja que no sigui, que no tinguem unes vies terapèutiques curatives, podem donar nosaltres la nostra veu de dir pues, no vull rebre més tractament o no vull fer més proves diagnòstiques invasives i, per tant, rebutjar-les. No? I llavors, quan això no ho podem oferir, bé perquè no en tinguem opcions o bé perquè el pacient no ho vulgui rebre, és quan entra l'acompanyament que nosaltres li podem proporcionar en aquells moments. No amb fins curatius, però sí amb fins pues, més paliatius, que nosaltres diem.
0: En què consisteixen aquestes cures paliatives? Que en els hospitals, depèn de quins, hi ha plantes dedicades a això, no?
2: Sí, clar, ahir és on reben els pacients més complicats, no? Però una cura paliativa es pot portar en un domicili i s'han de portar-la al domicili. Hem d'intentar que aquests pacients, no?, que renuncien a, igual, no?, tenir un tractament actiu, però ja estan cansats de rebre, no?, una quimioteràpia, algo, i està patint, no?, i cada vegada que pateix la quimioteràpia té una debilitat que a poc a poc va fent que aquest senyor o senyora vagi caient, hasta que hi diu prou, no?, si hi diu prou ja no vol fer més tractament, perquè alguns tractaments són per frenar una miqueta la malaltia, però no per curar-la. Pues s'aixeca el peu, es deixa de fer un tractament actiu i comencem amb símptomes, a tractar només els símptomes. Si hi ha cansament, pues posem una miqueta igual de corticoides perquè millora el cansament. No tenim una finalitat de guanyar una quantitat de vida. El que tenim és que aquest senyor puga fer el que vol fer en l'últim temps, que poden ser dies, setmanes o inclús mesos. No una atenció paliativa és dos últims dies. L'atenció paliativa hem de fer-la amb temps, també, perquè es pot fer.
0: Per això és important, sobretot quan hi ha un problema de deteriorament cognitiu, aquest document al qual es referies, Víctor, abans, el de voluntats anticipades, perquè allí tu deixes clarament expressat com vols morir. Per exemple, si estàs en una situació de coma i no vols estar connectat a una màquina, decidir-ho, no?
1: Mm-hmm. Sí, de fet, és un document que podem trobar dintre de la web de la Generalitat o fins i tot a les consultes d'atenció primària, que és on jo estic concretament. Els convidem a que s'ho llegeixin, que s'ho plantegin, no? Perquè al final, a la nostra vida sempre pensem, bueno, doncs el dia que jo falti vull fer un testament vital dels meus béns i vull deixar això als meus fills o no, però també tenim aquesta decisió a nivell de la nostra salut. Llavors, és un document que tu pots deixar expressament dintre d'unes casuístiques que hi ha, o si no, hi ha un apartat en què tu pots expressar el que tu voldries o no voldries rebre, i també es planteja l'opció de l'eutanàsia en cas de que no... Bueno, que tu al final arribis a un moment en què no tinguis les competències i les capacitats de prendre una decisió i que, com ja ho has pres prèviament, en el moment en què tu no puguis donar la teva veu, es pugui reflectir en aquell paper, no? Llavors, des de la consulta convidem a que això s'ho mirin i que puguin prendre aquesta decisió. Sí que és cert que abans, feia uns anys, tu necessitaves tres testimonis perquè poguessin convalidar aquell document conforme tu ho estaves fent en les teves plenes facultats. Avui en dia això ja no fa falta. Això, tu pots anar doncs, al teu metge de capçalera, no?, al teu referent sanitari, i pot, ja que et coneixen, no?, i també, a part de resoldre't els dubtes, pot fer com aquest aval testimonial de que tu estàs en les plenes facultats a l'hora de prendre aquella decisió.
2: Sí que és bo també, no?, que, no?, si imagina't que jo tinc, no?, puc tenir un deteriorament cognitiu, tenir una persona, no?, un familiar del teu entorn que sigui coneixedor de que tu has fet aquestes voluntats anticipades. Perquè puga és reivindicar els teus drets, que tu ja vas dir quan estaves bé. Aquestes voluntats, a vegades, no?, les trobem, jo en la residència m'ho trobo, amb situació avançada d'un deteriorament cognitiu que ja no es poden fer, perquè aquesta persona ja no pot prendre, no?, ni decidir res. Ahir ja hem arribat tard.
0: Vosaltres, com professionals, jo sempre he pensat això. Suposo que teniu una paradoxa perquè sou metges el que intenteu salvar la vida de les persones,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Sempre. I clar, i en aquest cas no teniu una paradoxa interna vosaltres de dir ja s'ha fet tot el que podia fer enfrontada doncs, amb aquesta voluntat professional de salvar la vida caiga quien caiga, no?
2: Sí. El genera molt de dilema ètic, molt de dilema. Cada un dels pacients el genera un dilema ètic, no? La nostra opció és la curativa. La paliativa, no estem formats o instruïts amb aquesta part paliativa. Sí que la coneixem, no? Però no, la nostra opció és, oi, si s'ha trencat una cadera, com no vas arreglar-la?
0: Clar.
2: No? Però quan comences, no? La cadera va associada a unes altres malalties, amb una altra sèrie de deterioraments, doncs igual no, la millor opció no és operar-lo. Prendre aquesta decisió junt amb la família i amb el malalt, que potser ja ho ha escrit, es fa pensar, no? I tu pots pensar una cosa, però el pacient pot dir, escolta, jo ja no vull saber res més, ja no vull fer res més, no m'operes. Defendre això, jo penso que és molt important, no? Aquesta dignitat.
1: I també m'agradaria afegir que sí que és cert que el nostre ADN, en aquest cas nostre de metges, és curar i salvar vides, que és el principal, no? Dintre d'aquells principis que hem dit de beneficència i no maleficiència, però també m'agradaria afegir una frase de la Virginia Henderson, que és la mare de la infermeria, que jo també sóc infermera, que va dir que quan puguis curar, cura. Si no pots curar, alleuja. Si no pots alleujar, dona consol. I quan no puguis donar consol, acompanya. Llavors, això també és una mica la finalitat de la medicina en general, no? Que sí que el nostre objectiu principal és curar, salvar vides, però quan això no es pot dur a terme, la nostra feina és estar al costat i acompanyar el pacient per alleugerir el seu patiment.
0: Sí, com dèieu, hi ha persones que, per exemple, posem per cas un exemple, una persona que tingui 90 anys, 95, i que per millorar el seu estat de salut hagi de passar per una operació que potser no l'acaba de millorar per l'edat que té, no? Vull dir, aquí entén també, per del dilema ètic, la lògica pot ser.
2: Sí. Clar, no? Imagina que jo tinc 95 anys i penso, no?, que m'operen de la columna lumbar perquè a mi em fa molt de mal, no? I tu, no?, vas amb aquesta idea. Poder convèncer, no?, aquest pacient de que lo que no va millorar i el

0: També, tornant a parlar d'una persona amb edat avançada, no? Pues vingui a fer-se aquesta analítica o vingui al centre de salut a fer-se l'analítica quan és una persona que té problemes de mobilitat, a lo millor, no? Cal fer a lo millor tantes proves, tantes analítiques, parlant de persones d'aquesta edat que potser tenen una malaltia crònica i que igual és irreversible.
1: Al final, tu quan tens un pacient has de plantejar una mica quina és la seva trajectòria a nivell mèdic, no? Llavors, tu sempre que demanes una prova complementària has de tindre una finalitat, no? T'ha d'aportar una informació per tu després poder-lo abordar. També tenim el coneixement de que quan més ens mirin, quan més proves ens facin, quan més analítiques ens facin, millors mirats estem i, per tant, millor cuidats estem. I això també és un concepte una mica erroni, no? Perquè amb aquestes edats, quina finalitat tenim amb una persona amb una analítica alterada? Si després no tenim res per oferir-li a nivell curatiu, a nivell per milloria, no? Llavors, hem de prioritzar quin és el seu estat basal, quin objectiu tenim amb aquell pacient, si val la pena fer un trasllat amb una ambulància, amb un hospital d'aguts, perquè hagi tingut un dolor agut, quan això ho podríem tractar al domicili, o quin sentit té fer-li una analítica de més si després no li podem ficar certes medicacions perquè el perjudicaran més que beneficiaran. Llavors, jo crec que la clau de tot això és tindre una bona comunicació, tant amb el pacient com amb la família que pugui tenir, perquè això ho han de comprendre, perquè si no, si tu no els hi expliques, per a ells és com me deixen de fer, m'abandonen i estic mal cuidat. Doncs no, potser és al revés. Igual te tinc tanta bona mira o m'he estudiat també el teu cas que potser tot això és innecessari per a tu. Però la clau de tot això és poder-ho comunicar i explicar, perquè si no ho entens, doncs aquesta incertesa doncs és més gran.
2: Entendre-ho, no? Al final el que ens interessa, la comunicació, no? Nosaltres tenim que fer-se entendre. Tant per al pacient com per la família. Si no prenem la decisió, nosaltres no som els que decidim, en tot, nosaltres orientem i ells acaben de decidir.
0: Acaben de decidir, per exemple, si volen tenir, continuar amb una qualitat de vida, viure bé 2 mesos o viure un any més per unes condicions amb dolor i que no són dignes, no?, al cap i a la fi.
1: Mm-hmm. Clar, la clau d'això és plantejar-li, ficar-li sobre la taula quines opcions poden haver-hi o no, i un cop d'això deixar que el pacient pugui decidir, òbviament acompanyant-lo en tot aquest procés perquè poden tindre dubtes. I jo també penso que a part de dubtes és normal que pugui aflorir la por, no? La incertesa de dir, ostres, igual si jo prenc aquesta decisió de no fer o de no rebre, què em passarà? Patiré? Tindré dolor? Doncs aquí estem nosaltres per resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir i poder-los acompanyar en cada moment i en cada fase. I sobretot és superimportant avançar-nos amb la informació. No? Si jo tinc un pacient doncs, que, per lo que ens diu la medicina, rebrà aquestes fases, doncs explicar-li perquè sàpigui tot allò que pot vindre al prendre aquestes decisions i estar preparats. No? I així doncs, poder dir, ostres, doncs, si em va dir que tindria dolor i ara el tinc, doncs és perquè me toca tindre dolor. No? No és aquella por de dir, ostres, tinc dolor, corre, que em mirin.
2: Esperar, no? Esperar i que el propi pacient el lideri, no? Comença a tenir dolor. Doncs comencem el tractament analgèsic, n'hi ha molt d'analgèsic per poder fer, no? Que el dolor ha augmentat d'intensitat, doncs controlar-lo, saps? Que el patiment, no? El dolor, la por, no? L'angoixa, tots aquests símptomes que acompanyen a un procés final de vida estiguin controlats. Quan veiem a un pacient que està ben controlat, no? Marxa tranquil, i les famílies també. I això és important, no? Que si hem parlat, no? Si hem aconseguit fer aquestes coses, que no sempre és fàcil, no sempre és fàcil, nosaltres com a professionals no ens quedem satisfets perquè el pacient se'ns va, vale? Però veus, no? Veus que a pesar de, no? De que marxa el pacient marxa relaxat, marxa sense dolor, no? Marxa sense un rictus aquí en la cara d'haver patit, no? I a vegades el diu gràcies, no? I la família també el diu, pues, ho has posat molt fàcil, no? O ens has acompanyat en aquest procés. I no hem fet res més, el millor és estar, només estar.
0: Mira, si és important. Doncs abans d'acabar, per qüestions d'actualitat i perquè tu t'has dedicat, Víctor, molts anys a la medicina tropical, a assessorar aquelles persones que viatjaven fora de Castelldefels a l'exterior sobre la vacunació.

0: que calia que aprenguessin. Què et sembla, doncs, el tema del hantavirus i l'expectació que ha causat? Pot ser perquè s'ha produït en un entorn molt petit o molt reduït com en un vaixell.
1: Bueno, això igual és la sort, eh? Que s'ha produït en un entorn controlat, no? Aïllat del món. Jo a vegades he pensat, per què no fèiem la quarantena allà, no? I traiem els malalts. Si estaven ben aïllats, no? Cada un en una habitació es podia fer. I quin més lloc que ara diversificar, no? Si tu el tenies allí fondeado en la Granadilla, haver-nos fet tots la quarantena allà. El que està malalt, l'evacues. Igual haguéssim ahorrat, no? Jo, bueno, és la veritat que el hantavirus és un virus greu, és un virus que pot ser molt, molt greu, amb una mortalitat molt alta, però no serà com el Covid.
0: Que no s'espanti ningú que no tingui aquestes dimensions, no?
1: Jo, aquí en Espanya que vam tenir èbola, quan a l'època de l'èbola de Uganda, del Congo, vam tenir casos d'èbola, no?, que es va generar una miqueta de neguit, no?, i d'angoixa, és normal que... Això és el que ven a nivell periodístic, no? Però no té una transmissió tan important i tan intensa com pot tenir la grip que ve cada any, no? L'epidèmia de grip que ve cada any, l'epidèmia de Covid que hem tingut recentment i que hem patit tot i que s'ha apretat, no?, a nivell sanitari. I quedarà molt reduït, quedarà controlat.
0: Pues em refim de les teves paraules, Víctor. Moltíssimes gràcies, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, metges especialistes en medicina familiar. Avui hem parlat de la mort digna. Moltíssimes gràcies als dos per venir.
2: A vosaltres.
1: Gràcies. Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs més de 150 municipis i institucions es mobilitzen per fer més visibles la fibromiàlgia, la sensibilitat química múltiple i també a altres malalties derivades, fibromiàlgia, etc. A motiu d'aquest 12 de maig, doncs parlem ara amb l'Anna Maria Rovira, ella forma part de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig i ella mateixa també està afectada de sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia, gràcies per l'entrevista.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. A veure, cada vegada que s'acosta aquesta data ens preguntem si la societat en general doncs ja sap el que és la fibromiàlgia, ja sap el que és la fatiga crònica o ja sap que és aquest síndrome de sensibilitat química múltiple. Des de la Fundació 12 de maig, què penseu al respecte?
1: A veure, falta molta encara informació per part de tot arreu. Són malalties que, bueno, són cròniques en data d'avui, que no tenen cura. Aquí s'engloba el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i també hi ha l'electropersensibilitat. Aleshores, dins de la Fundació partim de la base que falta encara molta... inclús pels propis professionals molta informació i que sàpiguen realment què són aquestes malalties, falta molta investigació i una mica la missió nostra per part de la Fundació és impulsar el coneixement i el reconeixement. Com que són malalties que en data d'avui no tenen cap prova evident que es pugui demostrar que efectivament això és verídic, encara hi ha una mica de... que poden dir efectivament és això o no m'ho crec, no? O sigui, que aleshores una mica la missió és impulsar el coneixement, el reconeixement i l'atenció d'aquestes malalties que són mal conegudes pel conjunt de la societat i aquí tant són els metges professionals com tota la ciutadania.
0: Tu has patit en primera persona. Com va començar el teu camí amb la companyia d'aquestes tres malalties que imagino limiten molt doncs, el desenvolupament diari a la vida, no?
1: Canvia completament la vida, has d'aprendre a conviure amb elles, has d'acceptar-les, el primer és acceptar la nova situació que tens i fer molts canvis i aprendre a conviure amb elles. No és fàcil, no és fàcil perquè, a veure, jo per una mica, jo tinc fibromiàlgia, tinc el síndrome de fatiga crònica, tinc sensibilitat química múltiple i una mica de electropersensibilitat. Remuntem, suposo, sobre l'any 97, perquè recordo que jo ja arribava a casa de la feina esgotada, al migdia em tenia que estirar, cada vegada m'aixecava més tard, i aleshores, clar, fins al 99 vaig agafar ja una baixa, perquè ja no podia més, i no sabia el que tenia, però és que, de fet, fins l'any 2002 no em vaig enterar realment del que tenia a raó d'un dia mundial, perquè, a part de la fundació que l'hem oberta fa un any, també pertanyo a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia, el que és la CAF. I aleshores, un dia mundial, un 12 de maig, a través de la tele va sortir un metge, una persona d'aquesta associació, que estava parlant de què era la fibromiàlgia i em vaig veure reflectida. Vaig apuntar al telèfon del metge i va ser quan vaig anar-hi i va ser quan vaig començar a saber una mica què és el que tenia, una mica. Em van dir primer que tenia fibromiàlgia, era una època, estem parlant de fa 25 anys, o sigui que, sí, que la cosa encara estava molt més enrederida, no? Aleshores em van començar dient que tenia fibromiàlgia, jo ja estava a l'associació, ja anava agafant molts coneixements, anava canviant, aprenent a conviure amb la nova situació, vaig conèixer que era una síndrome de fatiga crònica, li vaig dir al metge en aquella època que jo creia que tenia síndrome de fatiga crònica, era així, i molts anys després també jo mateixa els vaig dir als professionals que també tenia una sensibilitat química múltiple. Em refereixo que en aquella època faltava molta informació, però és que en data d'avui encara en falta. Ha canviat molt, sobretot amb el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, però concretament amb la sensibilitat química múltiple i l'electropersensibilitat falta encara molta més informació.
0: Com deies, la primera trava amb la qual, el primer obstacle amb el que us vau trobar les persones que contenien aquesta malaltia era la manca de diagnòstic clar, perquè clar, són malalties que no tenen una sintomatologia concreta o clara de vegades.
1: No, és que a veure, el correcte seria, pot haver-hi gent que estigui cansada perquè tingui una altra malaltia que també doni cansament, però aquestes altres malalties poden ser tratades i la persona pot millorar i curar-se. Aleshores, el correcte, des del meu punt de vista, és que facin proves per descartar, que no puguin tindre una altra malaltia, que també els hi pugui donar cansament i dolors. La fibromialgia, hi ha 18 punts al cos, que amb una mínima pressió tens dolor, i a part d'això també hi ha tota una sèrie d'efectes secundaris, com pot ser insomni perquè no dormim bé, no descansem a la nit. És molt fàcil, quan una persona té un dolor crònic, que tingui ansietat i irritabilitat, tenim problemes de concentració, formigueig, parestèsies, la bufeta, el coronal irritable, major sensibilitat inclús a coses químiques. Aleshores, bueno, pues, el primer que s'ha de fer, el que han de fer els metges, és descartar que no puguin vindre una altra malaltia que pugui ser tractada. Quan es veu que tot està correcte per part d'altres coses i no surt cap prova, és quan ja poden dir que efectivament aquesta persona pot tindre o una fibromialgia o un síndrome de fatiga crònica o alguna de les altres dues que us he comentat. Hi ha algunes diferències i algunes semblances entre una i l'altra, però cap d'elles en data d'avui té cura. I hem de fer molts canvis en el sentit de que no serem les d'abans, hem d'aprendre a conviure amb elles, hem de baixar el nivell de vida del que estàvem portant, però això també porta molts problemes.
0: Ah, i com deies, també cal doncs, finançar econòmicament les investigacions al voltant d'aquestes malalties, que quan començaven aquesta entrevista tu dius que avui en dia doncs, no tenen cura.
1: No, són malalties que en data d'avui no tenen cura i aleshores, clar, si no hi ha investigació, doncs no tirarem endavant i el correcte seria que es anés investigant i que d'alguna vegada que tinguem, aviam, que d'algun moment per un altre ja puguem saber de què ve i que les persones que vinguin més endavant puguin ser tractades i que ja puguin portar un ritme de vida més normal.
0: Es calcula que en conjunt... Sí, digues.
1: Normal en el sentit que hi ha gent que té un grau, en funció del grau que es pugui tindre, la persona pot seguir treballant, pot seguir fent més o menys el seu ritme de vida. Ara, hi ha diferents graus. La persona que té un grau molt sever, doncs ha de baixar, i hi ha gent que inclús ja els és impossible anar a la feina perquè s'agoten, tens el cap col·lapsat, amb un síndrome de fatiga crònica de fibromialgia, també et quedes que et poses a llegir alguna cosa i no saps el que estàs fent ni el que estàs llegint, la feina la faràs malament, i molta gent inclús té que deixar la feina. Però clar, aleshores com viu aquesta gent? O sigui, per això us dic que és complicat perquè hi ha gent que té que viure per treballar tenint aquestes malalties.
0: Es calcula que en conjunt afecten entre el 2 i el 4% de la població, majoritàriament dones.
1: Sí, amb el que és la fibromialgia, el síndrome de fatiga crònica, majoritàriament són dones, però cada vegada també estem veient que hi ha més homes. Amb el que és la sensibilitat química multivariable de hipersensibilitat, aquest tant per cent canvia. És igual que sigui un home com una dona, perquè ens entenguem.
0: Aquesta iniciativa dona continuïtat a la campanya Catalunya de Blau, que des de l'any 2019 ha aconseguit mobilitzar centenars de municipis i institucions. El proper aquest 12 de maig, ajuntaments, institucions i d'altres accions il·luminaran edificis i espais emblemàtics com a mostra de suport i solidaritat amb les persones afectades. I s'ha dedicat un color per a cadascuna d'aquestes malalties, oi?
1: Sí, de fet el color de la fibromialgia és el lila, el color de la síndrome de fatiga crònica és el blau i el de la sensibilitat química múltiple és el groc. Normalment els darrers anys sempre havíem posat el blau, havíem dit Catalunya de Blau, però des que ho hem agafat amb la Fundació, que també es fa a través de l'associació, o sigui, hem posat els tres colors i cada ajuntament, cada municipi que posi el que li vagi bé. O sigui, és diferent un que l'altre. Però tots engloben el que són la fibromialgia i altres síndromes de sensibilitat central, perquè n'hi ha, tenim molts efectes secundaris, i de fet hi ha la fibromialgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple i la lletra per sensibilitat.
0: Doncs, per a més informació sobre aquest dia mundial, el 12 de maig, a la vostra web, a Fundació 12 de maig, oi, Anna?
1: La pàgina web és fundació12demaig.org i després també el telèfon, un dels telèfonos de la Fundació, o el meu directe, si voleu, és el 629-775-058. I després també la Fundació fa més la feina de fer xerrades, formació i tot. Després també tenim una associació, que és la CAF, que estem a tota Catalunya, on aquí sí que fem activitats ja més per les persones afectades per aprendre a conviure amb elles. El telèfon que tinc jo, com que soc membre de la Junta també de la CAF i soc també de la Fundació, el telèfon que us he dit abans, el 629-775-058, em poden contactar per qualsevol de les dues bandes.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Anna Maria Rovira, des de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig. Que vagi molt bé la commemoració d'aquest dia per fer més visible encara aquestes malalties. I gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies i gràcies per donar l'alternativa de fer arribar a la ciutadania que fa un any s'ha obert una fundació per la investigació i la formació la formació de metges i de professionals i que tot pugui anar més endavant i molt millor.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Anna Maria, de nou.
1: Gràcies. Bon dia. Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: El proper diumenge 17 de maig se celebra el dia contra la LGTBI-fòbia. Doncs des de l'àrea de polítiques d'igualtat s'ha organitzat en aquest sentit un taller del qual ens parla ara la tècnica de polítiques d'igualtat, Sofia Hernández. Molt bon dia, Sofia.
1: Bon dia.
0: En què consisteix aquest taller?
1: Bé, aquest taller és un taller d'art-teràpia. És un taller d'art-teràpia adreçat a joves entre 12 i 30 anys. I la idea d'aquest taller és commemorar el dia contra la LGTBI-fòbia, generant un espai segur per persones del col·lectiu. També poden venir familiars i amistats, però la idea és generar aquests espais i reflexionar sobre la diversitat en relació també amb l'art-teràpia, que és una manera també d'expressar emocions, no?, i de compartir un espai entre les persones assistents.
0: Quan es realitzarà aquest taller?
1: El taller es realitza demà, a les 17:30, a l'espai Montserrat Roig, on estem Polítiques d'Igualtat.
0: Cal fer inscripció prèvia?
1: Sí, cal fer inscripció prèvia. Aquesta activitat està dins de la programació d'aquest trimestre de l'espai Montserrat Roig i ho podeu trobar a l'apartat de Polítiques d'Igualtat, al formulari. Podeu inscriure-us a aquesta activitat i a la resta d'activitats de l'espai. O si no, ens podeu contactar a través del correu electrònic d'Igualtat o trucar-nos a l'Espai Montserrat Roig i us inscriurem al taller.
0: Per què és tan important la celebració d'aquest dia contra la LGTBI-fòbia, que recordem que és el proper diumenge?
1: Bueno, el dia de la LGTBI-fòbia es commemora perquè el 1990 es va treure del llistat d'enfermetats mentals o trastorns de la conducta, l'homosexualitat, al 1990, i des del 2005 es commemora aquesta diada el 17 de maig per encara conscienciar de que al final la lluita contra la LGTBI-fòbia, tot i que hem avançat molt, encara continua sent molt important, sobretot tenint en compte el context internacional que tenim avui dia, també aquí, no?, que encara hi ha casos de discriminació, però és una mica continuar reivindicant tota aquesta part de la lluita contra la discriminació, la sensibilització.
0: Amb aquest motiu, aquest diumenge es farà alguna activitat també especial aquí a Castelldefels?
1: No, es farà el taller d'art-teràpia i en principi aquesta és l'activitat que es farà. Tant, com deia, és tant persones del col·lectiu com per persones familiars i amistats.
0: Molt important. I amb aquesta inscripció prèvia, que ja l'heu de realitzar avui. Alguna cosa més a afegir, Sofia?
1: No, us convido a tots i a totes a venir i qualsevol qüestió que tingueu, qualsevol dubte, jo també tenim el punt SAI, que és el punt de referència per persones LGTBI, per qualsevol tipus de consulta relacionada amb la diversitat o si us trobeu amb algun tipus de discriminació per aquest tema, per LGTBI-fòbia, estem a l'Espai Montserrat Roig, tenim recursos i tenim una sèrie de serveis on podrem rebre les persones que puguin tenir qualsevol tipus de consulta o cap situació que puguin tenir del col·lectiu.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, tècnica de polítiques d'igualtat a l'Ajuntament de Castelldefels. Taller art-teràpia demà per commemorar el diumenge que es celebra el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia i la discriminació envers aquestes persones. Moltíssimes gràcies per venir i explicar-lo.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Bon dia, Sofia.

0: Doncs en parlarem ara, tornem a parlar del Fòrum Empresarial del Llobregat, que presenta el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Fa uns dies vam parlar d'un dels eixos d'aquest informe relacionat amb l'habitatge i avui ho fem parlant de l'ecosistema aeronàutic i de l'espai a través d'Aeros, que té la seva seu al Baix Llobregat, perquè l'aeronàutica i l'espai estan estretament relacionats amb les tecnologies duals i les capacitats i de la defensa. Les regions europees aglutinen els seus ecosistemes al voltant de tres pilars: ACD, a través de l'Aeros, com deien, l'ecosistema aeronàutic de l'espai, que té la seva seu al Baix Llobregat, i va néixer iniciativa d'Eval, entre altres empreses i agents fundadors. Recordem que al Baix Llobregat el sector aeroespacial té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada, amb Castelldefels com eix principal i Aeros com a marc d'articulació territorial. Doncs la persona que ha portat aquesta part de l'informe és l'especialista Lucía López. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En què ha consistit la teva part en aquest informe?
1: Mira, nosaltres hem començat aquest any amb un conveni de col·laboració amb Aeval, on l'Observatori Comarcal analitza i juntament a Aeval triem quins són els sectors que poden ser tractors per l'economia de la comarca. Llavors, en cada informe trimestral, seleccionarem un d'aquests sectors per desenvolupar. O sigui, desenvolupar vol dir entrar al detall de per què són tractors i per què haurien de liderar l'economia de la comarca.
0: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines són les conclusions? Perquè, com dèiem, resulta que el sector espacial cada vegada té major atractiu, però, a més, per exemple, és l'alta ocupabilitat de les persones que es dediquen a estudiar, doncs, a estudiar acadèmicament, doncs, aquests estudis, i també que tenim un ecosistema aeronàutic molt potent, no?
1: Clar, un dels punts forts d'estar on estem, que això ja ho destaca molt bé en el monogràfic, quan parlem del sector també comptem amb la paraula de l'expert, de l'experta, i en aquest cas comptem amb l'Elisabet Jordà, que és una de les expertes i la directora de desenvolupament estratègic i innovació de la Politècnica, on ella molt bé diu que els nostres punts forts són les infraestructures estratègiques de connexió que comptem a la comarca. Gràcies que d'estar on estem podem desenvolupar un clúster com és Aeros i podem tenir un centre de recerca com és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que justifiquen el per què estem parlant del que estem parlant i per què hauríem de potenciar molt més aquest sector a la comarca.
0: Quin paper jugues, com des que t'acabes ara, al Parc Mediterrani de la Tecnologia en la recerca d'aquest sector?
1: Bé, no només, suposo que més o menys coneixeu què és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica, on sota un mateix model s'integra, interconnecta i genera sinergies entre centres docents, centres de recerca, empreses i institucions de caire tecnològic. I és un àmbit on formació, recerca, innovació i transferència tecnològica i la promoció d'iniciatives empresarials es donen la mà. Aquí, sobretot, destaquem dos grans projectes, que és l'ESAVIC i el Drone Lab, que estan molt lligats amb el que desenvolupem en el monogràfic, amb el sector aeronàutic i de l'espai, i sobretot a les entitats del parc que destaquem, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o l'Escola d'Enginyeria i Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels. Tots aquests ens treballen entre ells per desenvolupar iniciatives de recerca i econòmiques que fan que aquest sector estigui en desenvolupament constant i, de fet, moltes de les empreses sortides de l'incubadora ESAVIC són referents a nivell estatal i europeu.
0: Justament l'objectiu d'aquest nou enfocament, d'aquest informe de conjuntura econòmica, és que es posi en valor el territori i contribueixi a treure inversió. Com estem en aquest sentit o què destaca l'informe?
1: Bueno, el que destaquem és que la conjuntura i el que són les estratègies, tant al marc general com tu has comentat a la introducció, ens empenyen cap aquí. A nivell català tenim l'estratègia Catalunya Espai 2030, que està molt ben dotada econòmicament i que es preveu que aquesta dotació sigui progressiva. I després tenim l'estratègia espanyola de seguretat aeroespacial, que també, o sigui, va cap a posicionar-nos i cap a desenvolupar més a aquest sector. També el que darrerament s'escolta molt pels mitjans, el tema de les tecnologies duals, que aquí és un aspecte on la comarca té molt potencial, tenint en compte que tenim un teixit industrial fort i un teixit de l'automoció que és referent. I, per tant, són dos punts que ens continuen reforçant el perquè aquest sector ha de ser tractor a la nostra comarca.
0: És a dir, que reaferma, no?, aquest posicionament que pot ser a nivell general no és prou conegut aquesta potencialitat d'aquest sector pel que fa al territori. O em sembla que està molt allunyat, no?
1: Clar, es veu allunyat perquè també portàvem d'una cultura i d'una estructura que sempre depeníem d'altres països, sobretot, i ara el que és el context mundial i internacional, doncs també ens hem pes, també a nivell europeu, que hem de protegir-nos nosaltres mateixos. I com ens hem de protegir nosaltres mateixos, també has de desenvolupar una indústria que aquí no estava desenvolupada. I, per tant, estem no començant de zero, perquè sí que hi ha indústries que aquí ja es desenvolupaven en aquest sentit, però estem en fase de creixement, diguem-ne.
0: Sí, aquí, a més, a nivell de la comarca del Baix Llobregat, hem passat sector d'indústria, tu comentaves el de l'automoció, per exemple, que ha estat capdalt durant el passat segle, i ara hem evolucionat a un altre repte relacionat amb la tecnologia, però que resulta, com explicaves i com també incideix aquest informe, en què són motor d'aquest tipus d'activitat, no?
1: Sí, en principi, per això encara està clar, jo tampoc puc afirmar res perquè tot està en desenvolupament i tot està en definició i en estratègia, però sí que hi ha un pla de treball i un mapa de cap a on anar. I en principi el que aquí s'apunta és que sobretot part del sector de l'automoció, que això també està passant a Alemanya, no es reconverteixi, però que una part de la producció es dediqui al sector de defensa. I després hi ha una altra part, que aquí sí que són molt forts i que es vol desenvolupar, és el tema de les tecnologies relacionades amb, com és el drons, que ja som referents, robòtica, nanosatèl·lits, etc, que no són tant el hard, la indústria dura de defensa, sinó que és la indústria, diguem-ne, de les dades i del coneixement, que aquí sí que és per on nosaltres podem aportar i desenvolupar el que és aquest ecosistema.
0: Molt bé. Per acabar, Lucía, alguna conclusió a apuntar de les que ha abordat aquest informe?
1: Doncs jo també me sumaria amb el que apuntava l'Elisabet Jordà en el monogràfic, apuntar que tant el Baix Llobregat com l'Hospitalet tenim els ingredients, tenim la indústria, tenim les infraestructures, tenim el coneixement i la dimensió metropolitana per poder desenvolupar aquest ecosistema i fer un tractor econòmic important a la comarca. Tot i això, també reclamar el compromís d'articular-nos sota una visió compartida de tots els agents implicats. I en quant a la visibilitat i el coneixement del territori, doncs és això, és si tothom és coneixedor de que s'estan fent coses i es fan visibles aquests desenvolupaments, doncs jo crec que serà qüestió de temps que tothom pugui identificar aquest sector com a propi de la comarca. I jo crec que com estem en els inicis, tampoc, no diria que sigui una de les febleses del nostre territori això, sinó que és de manera progressiva anirem coneixent què s'està fent o no s'està fent, tant des de l'ecosistema com propi Aeros, que farà aquesta difusió. I d'aquesta manera jo també us convido a visitar la pàgina web d'Aeros, on sí que van actualitzant aquesta informació i teniu totes les dades que pugueu sol·licitar al respecte.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest tast respecte a aquest informe, recordem, de conjuntura econòmica impulsat per el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que el que busca és que es posi en valor el territori, contribueixi a través d'aquest anàlisi, aquest informe, a treure inversió, millorar les infraestructures i també relacionat molt directament, evidentment, amb els llocs de treball. Moltíssimes gràcies, Lucía López.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Parlem ara del Casap Can Bou i d'una delegació de Kazakhstan que va rebre les seves instal·lacions. Ho fem amb Toni Pérez, gerent del Casap Can Bou. Molt bon dia, Toni.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com anem?
1: Molt bé, molt bé.
0: En què va consistir aquesta delegació? Que no és la primera vegada que un grup de professionals visita el Casap Can Bou per conèixer de prop les seves instal·lacions i la seva gestió, no?
1: No, de fet ja és una trajectòria que portem des de fa pràcticament 12-13 anys en què a través de l'Organització Mundial de la Salut ens estan visitant professionals de diferents països per valorar el model d'atenció primària català.
0: Mm-hmm. I en què consisteix aquesta visita? Com es realitza? Quin programa
1: sí.
0: té?
1: Normalment els interessa molt el desenvolupament que en el CASAP hem fet no només dels metges de família, sinó de les infermeres d'atenció primària i dels administratius sanitaris. Aleshores, la visita consisteix en una visita presencial a les instal·lacions amb preguntes directes als professionals, una observació de l'organització i dels fluxos d'atenció als pacients i després una sessió més formal en base amb algun PowerPoint molt sintètic per donar peu a preguntes i respostes dels aspectes que més els hi poden interessar.
0: Pel que fa a vosaltres, des de l'altre cantó, quina impressió teniu si comparem, si valorem en aquest cas la gestió d'aquells països amb la que es du a terme aquell que Casap Can Bou?
1: Mira, actualment hi ha una discussió a nivell polític sobre el tema de pujar o baixar impostos. No els hem de baixar, sincerament. Tenim un sistema de salut extraordinari per sobre de la resta de països del món, molt concretament en el cas de Kazakhstan, però comparativament amb Europa Occidental també. No sé fins a quin punt, malgrat puguem tenir problemes puntuals d'accessibilitat o més continuats a nivell d'accessibilitat a nivell hospitalari o problemes de satisfacció amb el tracte, el sistema de salut que tenim a Catalunya dona una cobertura extensíssima per les necessitats. I això és una cosa molt valorada. Hem tingut també la possibilitat nosaltres de visitar el Kazakhstan. Hem estat convidats en diferents ocasions, tant per l'Organització Mundial de la Salut com per organitzacions de gestió de salut, i hem pogut veure que tenen un bon sistema de salut, que desenvolupen ja el que anomenen policlíniques, que venen a ser centres de salut com els que tenim nosaltres, però que els hi falta un desenvolupament gran, tant a nivell de la recuperació de la informació recollida de cara als pacients, amb història clínica informatitzada, com també per la resolució i seguiment de malalties cròniques. Tenen molt bona xarxa d'atenció comunitària amb professionals que donen suport a nivell el que s'anomenaria auxiliars d'infermeria o paramèdics en diferents situacions en funció de cada país, tant si parlem de Kazakhstan com Uzbekistan o Tajikistan, però realment aquí estem molt més desenvolupats. Ara, no cal anar al Kazakhstan per veure això. Si ens plantem a França, per exemple, la situació és molt diferent, on els pacients poden estar pilotejats d'un professional amb un altre sense que hi hagi una integració en l'atenció. Aquí hem tingut visites no només de Kazakhstan, sinó també de gestors de salut del nord d'Itàlia o de professionals d'atenció primària de Flandes, de Bèlgica i d'Anglaterra. Tots ells valoren molt el

0: que ha gestionat per l'Institut Català de Salut és que en aquell cas X Castell pertany directament a l'administració. Això, sent públics, a nosaltres ens permet gestionar més agilitat el pressupost, poder gestionar la contractació de professionals, la compra de serveis o del material que pugui ser necessari. I sempre mantenir la transparència en tots els comptes.
1: Pel que fa a la gestió que es fa en els centres públics de salut de Catalunya, si la comparem amb la resta d'Europa, crec que veure que pot ser cap a on va la sanitat pública, parlant d'Europa, per exemple, és una major, com tu començaves a dir, integració de tot el personal, faci la feina que faci una gestió integral de la salut, no?
0: Sí, hi ha dos aspectes bàsics del sistema de salut que tenim a Catalunya i a Espanya. D'un, l'especialització en atenció primària. Els metges de família són metges especialistes en medicina familiar i comunitària a través de l'examen MIR i d'una rotació de 4 anys. Les infermeres també són especialistes en atenció primària amb una rotació després d'examen també de 2 anys. Això és molt important. I l'altre aspecte important és el treball en equip interdisciplinar, de manera que amb un usuari, amb un pacient, no només l'atén un metge o l'atén un metge una vegada, una infermera o una altra, o un administratiu una tercera. Tots ells, en el cas del sistema de salut a Catalunya i el que estem desenvolupant molt aquí a Castelldefels, és que el pacient a diferents moments pot ser atès segons les seves necessitats per un administratiu sanitari, per una infermera o per un metge. Això és molt important perquè tots es basen en els mateixos objectius i en una història clínica que està informatitzada i que pot consultar un professional o un altre per no fer solapaments, per no fer contradiccions de tractament i que poden valorar també els professionals hospitalaris com els de primària poden veure la història de l'hospital. Això no està en altres països d'Europa. Només ho tenen desenvolupat parcialment a trossos en el Regne Unit i, per exemple, a Àustria encara hi ha centres de salut on estan treballant amb història en paper, escrivint en bolígraf, sense possibilitat de que uns i altres puguin compartir d'hospital la primària o d'un centre de salut amb un altre si el pacient canvia de població. És un model que s'està desenvolupant en alguns punts de Portugal, en el Regne Unit, evidentment, i a Irlanda, com he comentat, i està desenvolupant-se a Eslovènia i en algun dels països bàltics. Però realment estem bastant per davant amb organització en respecte a França, Alemanya, el gruix d'Itàlia i, evidentment, respecte d'Àustria o Polònia, per exemple.
1: Si parlem dels Estats Units, és una altra pel·lícula molt diferent, no?
0: Bueno, molt pitjor. Molt pitjor. Als Estats Units els avenços tecnològics que poden tenir són immensos, però es paguen de la butxaca. És a dir, és el sistema americà on hi ha pocs impostos, però cada persona, segons els seus recursos, pot pagar o no un tractament banal per una inflamació, per una infecció de gola o per un càncer, amb la qual hi ha moltíssima gent que ha pogut patir una malaltia i arruïnar-se per poder pagar el tractament per salvar la vida.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Toni Peris, gerent del CASAP Can Bou. Imagino que aquestes, les visites d'aquestes delegacions i també les de vosaltres, d'altres països d'Europa, continuaran, no?, en els propers mesos d'aquest any.
0: Sí. L'Organització Mundial de la Salut ens té en compte, el Departament de Salut també, i igual que ara vam atendre aquests professionals de Kazakhstan, l'any passat havien estat uns de la Xina, i possiblement en el futur doncs, podem rebre a d'altres professionals.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la teva crònica, Toni, d'aquesta visita de la delegació de Kazakhstan al CASAP Can Bou i ja ens continuareu informant d'aquestes sinergies, jo crec que superinteressants.
0: Absolutament. Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia, que vagi bé.
0: Adéu, bon dia.

0: Parlem ara d'un nou servei que ofereix l'Ajuntament de Castelldefels amb l'Àngela Rubí, responsable de l'àrea tècnica de participació ciutadana. Molt bon dia, Àngela.
1: Bon dia, Anna.
0: En què consisteix aquest nou servei d'oficines d'entitats?
1: Doncs és un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària.
0: Com es farà això? Quina mena de serveis oferirà aquesta oficina?
1: Doncs tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals, per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També amb tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament, per exemple. Ara una altra gran pota,
0: sí?
1: Perdona, Anna.
0: No, digues.
1: Que és la gestió, bueno, l'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
0: En aquest cas és un servei que s'ofereix a entitats ja constituïdes, no?
1: Bueno, també podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari.
0: Això és molt interessant, no? Perquè hi ha persones que tenen aquesta voluntat de constituir una associació, no saben com fer-ho perquè evidentment mai ho van fer i a part de la qüestió burocràtica és interessant que tinguin aquest acompanyament.
1: Exacte. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
0: Clar, perquè aquí tenim entitats socials, culturals i esportives, per exemple.
1: Ah, exacte.
0: Solidàries.
1: Correcte. Molt diferents. I ara mateix els que estan dins del sistema doncs ja saben a quina porta trucar, però no totes, i també tenim casuístiques, no?, molt concretes des dels departaments. Llavors, al final el que volem és simplificar i facilitar aquestes gestions al teixit associatiu, d'alguna manera per promocionar-lo també i fomentar-lo, no?
0: On estarà ubicada aquesta oficina, Àngela?
1: Doncs estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos les novetats respecte a aquest nou servei que s'implementa per ajudar aquelles entitats constituïdes o no que vulguin desenvolupar els seus projectes al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, des de l'àrea de participació ciutadana, responsable.
1: A vosaltres, Anna. Gràcies.
0: Bon dia. Adéu, bon dia.
1: Adéu, vagi bé.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La ciutat compta amb una nova instal·lació esportiva a l'aire lliure a la platja. Parlem de la pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, inaugurada oficialment el passat divendres 8 de maig en un acte que ha reunit representants institucionals esportius i a la ciutadania. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com la de Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation, i de la directora executiva de l'entitat, Tete Ferreiro. Escoltem a l'alcalde durant la inauguració i també a Marc Gasol.
3: En primer lloc, molt bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies a Marc Gasol i a la seva fundació per aquesta col·laboració tan important i sobretot també al bàsquet de Castelldefels, a les nens i a les nenes que juguen a diferents clubs de Castelldefels, que són els autèntics protagonistes, els nens i les nenes de Castelldefels. Els valors que podem aportar des de l'Ajuntament a la societat que volem que tingui i té la gent de Castelldefels.
4: Per què? La necessitat que tant en Pau com jo, la vocació que teníem que entrar en grup amb els nostres pares es dedicaven a la medicina. Llavors, des de la medicina sempre tenien un servei cap a la comunitat, cap a la societat.
5: Les entitats esportives tenen un paper molt i molt important. Com sabeu, jo m'he dedicat durant molts anys a bàsquet, però molt més important, el bàsquet em va ajudar a mi a formar-me.
6: El Manu, l'alcalde de Castelldefels, un aplaudiment, sisplau.
2: La nova pista és fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i la Gasol Foundation, una aliança que té com a objectiu impulsar els valors de l'esport, els hàbits saludables i l'activitat física entre la ciutadania, especialment entre infants i joves. La nova pista 3x3 està situada al passeig marítim, a la plaça de les Palmeres, i és d'accés lliure i gratuït. La instal·lació compta amb mides reglamentàries de la Federació de Bàsquet, amb una superfície blava de 15 metres d'amplada per 11 metres de llargada. L'espai està preparat per acollir entrenaments, activitats esportives i tornejos a l'aire lliure, consolidant-se com un nou punt de trobada esportiu i social al litoral de Castelldefels. A més, el conveni entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation preveu la celebració d'un esdeveniment esportiu benèfic anual adreçats a joves i famílies. La iniciativa forma part del compromís municipal amb la promoció de l'esport i l'oci saludable, així com la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil mitjançant la pràctica regular d'activitat física. Amb aquesta nova instal·lació, Castelldefels continua reforçant els espais públics vinculats a l'esport i consolidant a la platja un entorn actiu, saludable i obert a tothom. La Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar divendres al CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, amb l'objectiu de posar en comú els diferents sistemes d'emergències i continuar millorant la coordinació amb la Generalitat davant de possibles actuacions, davant de possibles situacions de risc. Escoltem la cap del Servei de Gestió d'Emergències, que explica en un vídeo què és el CECAT.
7: El CECAT va néixer abans de l'any 92. Ja era la idea de créixer en una sala de coordinació de gestió d'emergències, que és la finalitat que té. Nosaltres diem que tenim els moments de pau i quan la cosa es complica, doncs és el moment de l'acció. Tenim l'equip 24 hores treballant tots els dies de l'any. La sala disposa de dos operadors i un tècnic que fa de cap de sala. En el moment que s'activa l'emergència, a la sala passen a ocupar posició els diversos operatius. El que més m'agrada de la meva feina és la satisfacció, sobretot quan has acabat i veus que ha funcionat bé. Sempre aprenem coses, perquè no hi ha mai cap emergència que sigui igual.
2: La trobada va servir per compartir protocols, eines i mecanismes de resposta entre els diferents cossos i serveis implicats en la gestió d'emergències, amb la voluntat de reforçar la capacitat d'actuació i garantir una resposta més eficaç davant qualsevol incidència que pugui afectar la ciutadania. Escoltem ara a Javier Delgado, de Protecció Civil.
8: Dintre d'això es va fer una petita presentació de com funciona el CECA, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CECA. Tenen una sèrie de posicions, el CECAT està obert les 24 hores i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com cap i està les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que reben a través del 112, i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic i el que acudeix a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser bombers.
2: A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, el Marc Soler. Escoltem ara Javier Delgado, de Protecció Civil, que explica en què s'està treballant actualment des de l'Ajuntament, des del servei, amb l'elaboració del DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal.
8: Nosaltres treballem tot el DUPROCIM, que aquest és el nou pla que estem abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, anem tot el risco i d'aquests mirem quines estan afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per a aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que es llama un pla territorial, que aquest ho... Com que les emergències pot sortir de qualsevol faceta, a tenir un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenir uns riscos específics, com que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que, com bien has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals. També està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no cree que estén afectats pel risc de nevada, estén afectats pel risc d'inundació, estén afectats pel risc de vent, de ventades, estén afectats pel risc aeronàutic també, per la caiguda d'algun aeronau, estén afectats pel risc de pandèmia, estén afectats pel risc sísmic, bueno, tota la vessant de risc que ens afecta. En concret, els principals són aquests.
2: Aquest pla, impulsat per la Generalitat, defineix les actuacions i mecanismes de coordinació davant possibles de situacions d'emergència al municipi. En aquest sentit, des de l'Ajuntament destaquen la importància del treball conjunt entre administracions i serveis d'emergència per avançar cap a una ciutat més preparada i segura. Els tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels comencen avui amb l'acte inaugural previst a 3:45 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Des de l'equip de govern, la regidora de Salut i Esports, la Paquita Cruz, ha destacat que es tracta d'un esdeveniment molt esperat que torna a reunir escoles públiques i concertades de la nostra ciutat amb l'objectiu de fomentar l'esport, la convivència i la participació dels centres educatius. La regidora també ha explicat que aquesta és la tercera edició dels Jocs i que enguany el programa ha hagut de reestructurar algunes activitats a causa de la vaga de professorat prevista aquesta setmana. Escoltem la intervenció de la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
9: Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors i les escoles, estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs.
2: Els Jocs Olímpics Escolars ofereixen una programació variada d'activitats físiques i esportives adaptades als diferents espais de la ciutat. Les propostes combinen exercicis en equip, dinàmiques a l'aire lliure, activitats vinculades al medi aquàtic i esports en instal·lacions esportives municipals. Escoltem a la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
9: Segons la instal·lació on estem, doncs, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de paddle surf, la tabla gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei i el frisbee, que no la podrem fer. I després una activitat a Can Vinader, que fem esports més de pavelló.
2: Algunes de les activitats previstes a l'exterior s'han hagut de reorganitzar aquest any per qüestions logístiques. La participació dels centres és flexible i cada escola pot sumar-se a una, dues o tres jornades programades. Segons ha explicat la regidora, l'objectiu principal és continuar promovent l'activitat física i la il·lusió compartida entre l'alumnat de la ciutat.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
10: Aquest passat diumenge començaven a Castelldefels les 44enes jornades de la Gent Gran, una cita que omple la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. 200 persones participaven ahir a la primera activitat esportiva d'aquestes jornades de la Gent Gran, celebrada a la plaça de l'Església amb una sessió d'aeròbic. Aquest matí s'han esgotat també les places per al bingo musical i demà es preveu mantenir el mateix èxit d'assistència i participació amb el concurs de rebosteria. La programació arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran, activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins la vida social i cultural del nostre municipi. Les activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de Gent Gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Escoltem ara el coordinador d'aquestes jornades i responsable del Centre Cívic Frederic Montpou, Pep Ribas.
11: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
10: Durant dues setmanes, el programa combinarà propostes saludables, com són les sessions d'aeròbic, ioga, amb xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances. També activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem de nou a Pep Ribas, cap de la secció de gent gran de l'Ajuntament.
11: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural i la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44enes jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
10: Durant aquests dies també hi ha espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives, com són el concurs de postres de demà dimecres al Centre Cívic Frederic Montpou a les 11 del matí, el bingo musical que celebrava aquest matí amb totes les entrades exaurides, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es reparteixen entre espais com la plaça de l'Església, el Centre Cívic Frederic Montpou, també al Centre Cívic Vista Alegre, al Teatre Plaza i diferents equipaments municipals, convertint tota la ciutat en un gran punt de trobada i celebració per a la gent gran. Dimecres 20 de maig té lloc l'acte central d'aquestes 44enes jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala, tot a la plaça de l'Església. Escoltem de nou el coordinador de les jornades, Pep Ribas.
11: que és el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les Noces d'Or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 Quan? De maig, fa 108 anys.
12: 108 anys.
11: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera hora de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any. I també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold out segurament d'invitacions per la festa.
12: I amb música, com deies, música, també.
11: Sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra del Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
10: Les jornades es tancaran el diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic Frederic Mompou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes, exceptuant l'excursió a Empúria Brava de la setmana vinent, i que les entrades per a les activitats al Teatre Plaza es poden reservar a través de la web entrapolis.com.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
13: Sou una petita o mitjana empresa amb més de 3 treballadors? El vostre centre de decisió està a la província de Barcelona? Teniu més de 5 anys de recorregut? I el més important, voleu créixer?
10: Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal Pimec enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem ara la tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica quins són els objectius del programa.
14: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
10: Fins al pròxim 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Escoltem de nou a la tècnica de Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica els tipus de sectors.
14: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí, per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Sí? Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen i poden saber, no? Doncs perquè una de les funcions dels tècnics i tècniques de promoció econòmica és estar en contacte amb les empreses i saber una mica quines són les necessitats. No?
10: Tot plegat en un context en què la manca de talent s'ha convertit en un dels principals reptes per a la competitivitat de les empreses, segons destaquen en grans trets des dels diferents sectors.
14: Amb l'Accelera fem estudis d'impacte. Com et deia, hi ha tot un mecanisme molt, molt elaborat de seguiment i d'estudi dels resultats, no? Fins i tot quan les empreses ja han participat a 3 anys, a 10 anys, etc. I així hem pogut identificar els reptes i, com bé dius, un, el que us diré, us semblarà que ja l'he escoltat moltes vegades, però és molt cert. I el primer repte que assenyalen les empreses és la manca de talent, la manca de personal adequat per tirar endavant el negoci, no? Els hi costa trobar personal. Una cosa que ens sembla generalment, no? Vull dir, en el sentit comú també es xoca, no? Perquè, sí. No? Vull dir, sabem que sempre hi ha gent buscant feina, etc. No? Però sí, les empreses posen damunt la taula això, que el principal repte, però sense dubtar-ho, és aquest.
10: Demà dijous 14 de maig de 10 a 11 del matí s'organitza una de les sessions informatives online. Tindran lloc també en les properes setmanes diverses sessions informatives en horari de matí i tarda per explicar el funcionament del programa.
14: Tenim la propera sessió informativa és el 6 de maig, vull dir que és aquest dimecres. En tenim una altra el 14 de maig, que ja és el dijous de la setmana vinent. Una altra el dia 20 de maig, que és l'altre dimecres, i la darrera és l'última, el dijous 4 de juny. Us demanaríem que si hi ha empreses interessades que no ho deixin pel final. Si els interessa que s'apuntin a les sessions informatives, vull dir, són sessions breus en les que s'explica el programa i en les que sempre hi ha una empresa d'altres anys que ha participat que la convidem perquè expliqui quina és la seva experiència i que parli una mica en l'idioma de l'empresa, que això sempre agrada molt als empresaris i empresàries.
10: El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció de Diputació de Barcelona, el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per a més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
13: El programa Accelera el Creixement proporciona sessions col·lectives on podràs adquirir nous coneixements i on compartiràs experiències amb altres persones empresàries com tu. I qui sap, potser faràs bons negocis. Consultoria in Company, on juntament amb les persones consultores identificaràs allò que et fa diferent i competitiu o competitiva, dissenyant un pla de creixement per tal de materialitzar els teus reptes. Acompanyament personalitzat en la implementació de les accions definides al teu propi pla de creixement. Accelera el Creixement representa el nostre compromís amb totes aquelles empreses que dia a dia us esforceu per créixer. Per això hem fet que les empreses només hàgiu d'assumir el 15% del valor total del programa. Des de l'any 2012, 50 empreses per edició han crescut amb nosaltres.
10: La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei aquest cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. L'Ajuntament ha posat en marxa així aquest dispositiu especial de seguretat i salvament per reforçar la resposta davant emergències. Aquesta mesura respon a l'increment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem ara el tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
15: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica, doncs, en situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
10: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, en horari de 12 a 6 de la tarda, els caps de setmana de maig, ubicat al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida únicament en cas d'emergència.
15: cal destacar una cosa, que és un dispositiu limitat reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Cercel durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
10: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament ha subratllat que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant aquest mes de maig i es fa una crida des de Protecció Civil a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries.
15: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però, bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que, al final, la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
10: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint el temps de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i la millora contínua dels serveis de platges, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits del litoral. Aprofitem també per recordar que el Servei Ordinari de Salvament i Socorrisme començarà la temporada d'estiu l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo de la Biblioteca acull fins al 30 de maig aquesta exposició fotogràfica, una mostra que recull una selecció de les 69 millors imatges realitzades pels membres del grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. L'exposició forma part de les jornades de la gent gran i arriba enguany a la seva cinquena edició, amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial, celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, Pilar Jubany, va destacar l'alt nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
16: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja com a aficionats ja no. Ja quasi professionals.
10: El grup Fotosèniors Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
17: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto y en todo eso buscamos la belleza. Porque la belleza está ahí y es preciosísima.
10: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques, amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant.
17: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles. enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
10: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
18: Però ja lo apuntava aquí, los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, ¿eh? Que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas, y eso está muy bien. Pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels, y por tanto yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
10: La mostra Càmera en mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado en l'horari habitual de l'equipament.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
10: Avui s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Escoltem ara l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
19: En aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de sisè de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment. I res, que al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
10: Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. En primer lloc, l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, ens explica en què consisteix el Big Sap.
19: El Big Sap, al final, si has fet alguna vegada padel surf o heu vist alguna vegada padel surf, el Big Sap el que és una taula de per 9-10 persones que es fiquen a l'aigua. És un padel surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sàpiguen com remar i tot, aniran fins a un punt, i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un padel surf gegant al final.
10: Tot seguit, el mateix tècnic dels Jocs Escolars ens detalla el funcionament del dodgeball.
19: El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó, i li va canviar el nom al final. És un esport diferent, nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants, he fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'Aleix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè...
10: amb segell propi.
19: Exacte. Cada escola juga diferent, li diuen diferent, en una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir. Llavors jo he unificat amb el nom de dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat. I en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure, eliminant des de l'espai, des de fora.
10: Abans de la jornada s'ha fet un recorregut previ de la torxa per les escoles, amb l'objectiu d'explicar l'esperit dels Jocs Olímpics, la seva vinculació amb Castelldefels i els valors olímpics com l'esforç, el respecte i el treball en equip, tot recordant també els Jocs Olímpics del 1992. En aquest sentit, Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, ens contextualitza aquesta iniciativa.
19: El que feia el recorregut dels Jocs Olímpics, al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92 i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només. I la idea és aquesta, transmetre els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
10: Els Jocs Olímpics escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader amb altres activitats esportives com el Colpbol. Escoltem de nou el tècnic de Jocs Escolars que ens explica aquesta altra disciplina.
19: El Colpbol és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota, estan en constant moviment, i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Sub, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta, i clar, al final, si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
10: Finalment, des de l'organització s'ha explicat que la jornada s'ha vist condicionada pel context de la vaga educativa, que ha comportat alguns ajustos en la planificació. Tot i això, la participació s'ha mantingut pràcticament completa i només una escola de la ciutat no ha pogut prendre-hi part. Tancar aquesta peça informativa a l'Eix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens detalla aquesta situació.
19: Al final són totes les escoles. Només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, tot és gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física, que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer, i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem, i en si és això. Els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores, i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
10: Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades d'aquesta línia urbana. Escoltem ara el tècnic de mobilitat, Òscar Herrero.
20: Finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc l'obra va avançant i igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet una provisionalment amb formigó, i ara està pendent tot l'asfalt. Val? Per això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grassa que s'ha fet per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè a l'estar amb formigó bueno, pot relliscar una miqueta. No? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al castell i la que està enfront de l'equipament de Freddy Montpou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
10: Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament.
20: Ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en el carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Can Vinader, ara està afectat, ¿vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua perquè hi ha aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera. ¿Vale? Quedarà un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir. però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
10: Es tracta d'una fase d'aquestes obres que es preveu finalitzar entre 2-3 setmanes.
20: Aquest carrer es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la democràcia, on estan totes les activitats de les festes del barri de Vistalegre. Pues bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara o aquestes 2-3 setmanes que queden, pues bueno, acabar abans d'aquestes festes.
10: I, per altra banda, aquest diumenge tindrem una afectació a la mobilitat per la 12a cursa Desconnecta per l'Autisme.
20: Aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana. Sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta. Pues ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim, i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va per el passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i per el passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos perquè se fien per aquí, i ja després recuperar-les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
10: El barri de Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vistalegre, ubicat al carrer Mansió número 31, acull una jornada lúdica i festiva. Aquesta jornada té la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats en aquest equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquest centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic Vistalegre.
0: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vistalegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració, i hem treballat tots junts per crear doncs aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi. No? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa. No? Per una banda, el centre cívic com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
10: Centre Cívic Vistalegre i l'Associació Veïnal Vistalegre col·laboren per aconseguir que aquesta festa de la primavera sigui un entorn on veïns i veïnes puguin conèixer els serveis, entitats i activitats del centre al llarg de tota la programació d'una jornada.

0: i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color, i amb els companys de l'associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre, doncs que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
1: Les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres al llarg del matí de dissabte 16 de maig, des de les 10 fins a 2:15 del migdia, amb tallers per a infants i famílies.
0: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta 0, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, que crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem doncs, 3 rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim 2 activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit és doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. De manera, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, pulseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bé, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix, uh-huh. I si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
1: De forma paral·lela a totes aquestes activitats i emplaçaments de la Festa de la Primavera, activitats organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, també tenim les activitats organitzades per l'Associació Veïnal Vista Alegre. El carrer Cervantes tornarà a omplir-se de vida amb una nova edició del Vista Alegre Primavera Market, una cita ja consolidada que enguany celebra una doble fita molt especial, la seva 5a edició i un any des que per primera vegada el barri acollia un mercat primaveral organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri. Tot plegat dins d'aquesta coneguda i esperada Festa de la Primavera de Vista Alegre que arriba aquest dissabte a la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, a més per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, que ens explica com és el procés del mercat elèctric.
3: Perquè sigui tenible. Hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són 4, que són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la Red Elèctrica Espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans. I després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia

0: intermediari en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Val? Uh-huh. Doncs en aquest cas, el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
1: El subministrament elèctric a l'Ajuntament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens ho explica Jordi Serret.
0: Fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Uh-huh. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibérico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que està que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
1: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
0: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un factor energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa doncs, té una rama comercial doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
1: Des del consistori destacant que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
0: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda. No? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs, és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals, o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els dos grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
1: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Renoi. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, sí. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa:
1: avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu, ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tabella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells, a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
3: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
3: Acabaré rebentant! Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven el camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més em rodolí,
0: Exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Benvinguts i benvingudes a l'Hora del Conte. Com cada setmana, estem de nou amb vosaltres en aquest meravellós món de la fantasia dels contes.
1: Us portem contes molt bonics.
2: Una superendivinalla.
0: I descobrirem una paraula més d'aquelles que diuen que estan desaparegudes i que a nosaltres ens agrada trobar i ressuscitar.
3: I com sempre, ens acomiadarem ballant amb bona música.
4: I el conte què?
0: Anem pel primer.
2: Quin conte és?
3: Vosaltres sabeu que el sol i la lluna van tenir una filla?
1: Una filla?
0: A veure, Ona, què diem sempre? Que estem en un món de fantasia, oi?
1: Sí, és clar.
0: Doncs mireu, com que ja anem sortint del fred de l'hivern, hem triat un conte popular pel folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, on trobem aventura, màgia i molt amor.
3: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges, tal com ho fan amb el joc simbòlic. Escolten de manera molt activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
1: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar.
2: Uf, a mi la meva mare també em dona consells i bé, de vegades... Bueno, però no parlem de mi i escoltem el conte d'en Joan Amades, La filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida que sempre deia que volia anar amb ells a Corramont. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre al mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona? Com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia i jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Botet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort. I una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust tan gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del Sol i de la Lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
2: Fus, torna tot sol, de seguida!
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a beure i a berenar tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir...
3: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són... i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir...
4: Ah, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir...
2: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia...
5: No puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, malparlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més, ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.

0: l'hora de l'endivinalla. Us sembla bé que avui esperem que l'endivini el Lluís? És que crec que ja li toca.
1: Doncs sí, Leire, bona idea. Va, Lluís, dona voltes a la solució de l'endivinalla. Volem que l'endivinis tu avui. A veure, Leire, si tu et pots resistir i no dius de què es tracta. El Lluís té moltes ganes d'endivinar.
2: Sí, sí, la veritat és que sí, eh?
1: Doncs avui t'hauràs d'esforçar i segur que ho aconsegueixes.
2: A veure, va, suelta-la.
1: Aquí la teniu. És petit com una nou. Porta banyes i no es mou. No té peus, però es mou.
2: A veure, és petit com una nou. Ai, mare meva. Ai, mira, a veure, vaig a pensar... Bueno, mira, de totes maneres, gràcies, eh? Gràcies per deixar que l'endivini jo. Espero no quedar malament.
0: Pensa, que jo també ho faré. Ningú podem dir res encara, eh? Esperem cap al final del programa.
1: Esclar, Leire, Lluís i Mercè. Va, penseu, al final del programa tindrem la solució. Crec que no és molt difícil. Ànims, Lluís, tu pots.
2: Pensaré.

0: I el segon conte que us portem avui és d'en Joan Serra, i ell ho defineix com la llegenda mai explicada de Sant Jordi, tot i que encara no és Sant Jordi, eh? Però diu això, és la llegenda mai explicada de Sant Jordi.
1: Doncs sí, el Joan Serra i Hernán és professor d'història, articulista del setmanari El 3 de 8 del Penedès i col·laborador radiofònic i conferenciant en temes d'història i cultura popular. És un gran amant de Joan Amades. És un divulgador de la seva obra.
2: L'història transcorre al planeta de la màgia, a on hi va néixer una planta anomenada Zitzània. A mesura que la Zitzània es feia gran, l'enveja es feia enorme com el cul dels elefants.
0: I per aquest motiu, els éssers màgics que poblaven el planeta de la màgia, els minaillons, les dones d'aigua, els peix Casimiro, el gegant Casamentides i els dracs de totes menes,
3: van començar a fer-se la vida impossible els uns als altres, fins que el planeta va ser un lloc inhabitable. L'escoltem tot sencer? Anem-hi!

0: Temps era temps que en el planeta de la màgia hi va néixer una planta anomenada zitzània. A mesura que la zitzània es feia gran, l'enveja es feia enorme com el cul dels elefants. Per aquest motiu, els éssers màgics que poblaven el planeta de la màgia, els minairons, les dones d'aigua, el peix Casimiro, el gegant Caçamentides i els dracs de totes menes, van començar a fer-se la vida impossible els uns i els altres fins que el planeta va ser un lloc inhabitable.
1: Així m'agrada, baralleu-vos! Va, fort!
0: La zitzània s'havia fet tan gran i no els quedà més remei i marxar a un altre lloc per viure. Viatjant per l'espai, van descansar en una petita estrella des de la qual van poder veure com el seu planeta desapareixia engolit per la zitzània.
1: Nyam, nyam, adéu, éssers màgics, nyam, nyam.
2: Petit drac, tu que sempre menges sopes i te les penses totes, on t'anirem? Estem perduts.
3: No estarem perduts, gegant Caçamentides. Anirem al planeta del llibre de contes.
2: Al planeta del llibre de contes? Vols dir que no és una llegenda?
3: Esclar que sí, però a cas nosaltres mateixos no som personatges de llegendes. Bé, i deu existir aquest planeta.
0: Així és que van decidir que el petit drac obriria la comitiva i les dones d'aigua, els petits minairons, el gegant Caçamentides i el peix Casimiro pujarien al llom dels grans dracs i tots junts volarien per l'espai a la recerca d'una nova oportunitat per a conviure. Van travessar l'espai enmig dels camps d'estels, fitant amb atenció les siluetes dels planetes, per tal de cercar el dels llibres de contes. Van veure planetes en forma de croissant, perquè els seus habitants eren molt llaminers, d'altres en forma de nota musical, perquè era on naixien les cançons. Un altre tenia forma de despertador i per això la gent que hi vivia no podia tenir somnis i estaven avorrits.
3: Allà, mireu! Aquell planeta que té forma de llibre obert. Ha de ser el planeta dels contes. Anem-hi!
0: Però altre cop, l'enveja es va apoderar dels éssers màgics. Tots volien ser els primers en arribar al nou planeta i s'empentaven els uns als altres. El planeta del llibre de contes s'obria i tancava constantment, com la boca d'un gran ésser, perquè s'alimentava d'històries imaginades. Un a un, tots van anar entrant a les pàgines del planeta, però el petit drac, que s'havia quedat molt endarrerit per culpa de les empentes dels altres, veia amb angoixa com les cobertes del llibre a poc es tancaven. Va fer un esforç batent les ales i la cua. Ja estava a prop. Una darrera embranzida i ja hi seria. Just el llibre es tancà quan el petit drac hi atensava el musell. Va giragonçar fent l'espai com una baldufa, rebotant d'estrella en estrella, mentre queia en direcció a un petit planeta, gairebé de color blau que surava entre el sol i la lluna. Va travessar núvols de mil formes i estols d'ocells que s'esquinçaven sorpresos per deixar-li pas a la seva caiguda. Una columna altíssima d'aigua s'alçà del llac quan hi va caure el drac. A poc va anar recobrant els sentits.
4: Hola, has estat tu el que ha caigut al llac i ha fet aquest terrabastall?
0: El petit drac va obrir amb prou feines els ulls i va veure la silueta d'una nena que duia

0: jo mateix al menjar.
1: Encara et busquen. Abans que no arribés el dia de la foscor, la gent d'aquest poble era amable i feliç. Vull dir-te que ara les coses no són igual. Tothom ràbia i es baralla, i es té por i es desconfia dels qui venen de fora. Si et troben, et faran mal.
0: Què va passar el dia de la foscor?
1: Aquell dia, el cel es tenia amb una gran ombra, que encara no ha marxat. Es van sentir un munt de trons que feia por i va caure una mena de plogim. Però no eren gotes d'aigua, sinó unes llavors estranyes que ningú, ni els més vells del poble, sabien de què eren. I al cap d'un temps van començar a aparèixer els brots d'una planta horrible que...
0: La zitzània!
1: I a partir d'aquell dia va acabar-se la pau i la felicitat entre la gent del poble.
2: Sense adonar-se, mentre parlaven, va sortir de la cova i caminaren pel bosc. El petit drac explicà que la Zinzània també s'havia apoderat del planeta de la màgia i que, de no aturar-la, la gent del poble acabaria havent de marxar, com li havia passat a ell i als altres éssers màgics.
3: Allà, allà, el monstre!
2: La gentada va envoltar el petit drac i el van escometre amb pedres i pals, enmig d'una gran cridòria.
1: Deixeu-lo, no li feu mal! És el meu amic.
4: Prou! Deixeu-lo de fer-li mal.
5: Què passa? Qui és aquest que remandurries amb cavall llança? Que és carnaval, potser?
4: Carnaval? Soc Sant Jordi i he vingut perquè posem fi al regnat del terror i de la violència que ha imposat la Zitzània. Cal que la fem desaparèixer i així tornar a haver pau i entès entre vosaltres.
5: I així torni a haver pau i entesa entre vosaltres? Això són punyetes! Apa, nois! Continuem la gresca! Seguiu atonyinant el drac! I el Sant Jordi aquest, que es cusi la boqueta si no vol pillar també!
1: No! Escolteu-lo, segurament ens podrà ajudar. Què podem fer per acabar amb la Zitzània?
5: Això, què fareu contra mi? Em comencen a agafar cagarrines de la por! Quin riure!
4: Escolteu, la Zitzània ha crescut entre vosaltres perquè hi ha trobat terreny adobat. Perquè heu pensat que cadascú de vosaltres era més important del seu veí. Perquè heu perdut la il·lusió de fer les coses ben fetes pel plaer de ser útils als altres. I només heu pensat en els diners. Perquè us heu encaparrat tant en els vostres problemes que heu deixat de fer cas al vostre cor i heu tancat el dolor dels altres.
1: I què podem fer?
4: Nosaltres res, tan sols un ésser màgic per lluitar contra l'altre ésser màgic. Tan sols el drac de l'amor pot derrotar la Zitzània de l'enveja.
0: I com puc vèncer la Zitzània? És enorme i jo encara sóc petit.
4: Si reculls els desigs sincers de cada un, de cadascú dels habitants del poble, per a ser millors persones, aquests t'encendran la flama del teu foc benefactor i seràs capaç de vèncer a la Zitzània. Vilatans! Aparteu per un instant els pensaments dolents i deixeu sentir el que desitgen els vostres cors.
5: Però què feu, desgraciats, d'això? Això no m'ho podeu fer amb mi! Ara no us podeu tornar bons de cop!
2: De sobte, el petit drac sentí com els desitjos de pau i felicitat de la gent començaven a inflamar-li el pit de valentia.
5: Socors! Socors! Em cremo!
2: A poc a poc, el foc devorà la Zitzània, que anava reduint-se a cendres. De sobte, els núvols foscos que cobrien el cel s'esquinçaren i lluïa el sol amb tota la força. Estols d'ocells i papallones van omplir el cel i les flors marcides van alçar de nou les seves tiges. La gent semblava despertar d'un mal son i tothom reia. Saltava i s'abraçava amb qui tenia al costat. El petit drac havia quedat ajagut en un racó, exhaust pel formidable esforç. Veient la feina acabada i que la gent tornava a ser feliç, va provar de batre les ales per continuar el seu camí.
4: Atura't, petit drac! Ets un valent! T'estarem agraïts per sempre!
1: Gràcies a tu, hem après una lliçó. Hem après que la generositat i l'amor pels altres pot salvar el món, que si desitgem de tot cor, el bé ens neix de dins com una gran força.

0: Si fos el foc de les teves petites flames. Volem que et quedis, petit drac, si us plau.
1: I així va ser. A partir d'aquell dia, el petit drac es va quedar a viure a aquell poble i volava cada dia vigilant que mai més cap zinzània arrelés entre la gent.

0: i anem a la recerca de la paraula perduda. Avui coneixerem una d'aquestes paraules que estan entrant en desús. A veure quina ens tens preparada, Mercè.
1: Avui la paraula perduda és mústic. Com sempre, abans de dir-vos el significat, us explico en quina situació podem utilitzar-la. Imaginem-nos el pati de l'escola. Un grup d'amics i amigues estan jugant a futbol. En Pol ha sortit més tard de classe perquè havia d'acabar un problema de matemàtiques. Estava tot mústic. Ja no tindria gaire temps per jugar, però, per sort, l'Arnau el crida perquè s'afanyi i participi del partit. En Pol es posa a córrer i ara, ja molt content, juga a futbol amb els seus amics. Ens imaginem com es trobava quan estava mústic?
2: Jo crec que sí. Puc dir també un context per veure si ho he entès?
0: Ja estàs trigant, Ona.
2: Els nens de la meva classe es posen molt mústics quan juguen a bim-pom a l'hora del pati i perden. I és que a ningú li agrada perdre.
3: I una cosa, si he de dir que una nena està mústiga, seria correcte?
0: Molt correcte, Leire, però millor que estigui contenta, que estigui feliç. Escoltant l'hora del conte, de segur que l'animarem perquè no estigui mústiga.
1: Genial, ja en tenim una altra. Si el que ens heu escoltat trobeu una paraula perduda i no sabeu què vol dir, ens ho podeu preguntar a través del nostre correu onavitlles@gmail.com i nosaltres farem la recerca. Animeu-vos!

0: Arribant quasi al final de l'hora del conte, arribem a la meva secció preferida, la recomanació d'un llibre. Quin llibre ens recomaneu aquesta setmana?
1: Doncs mira, aquesta setmana us porto La petita bellesa, d'Anthony Brown. Un llibre ple de tendresa i amb una dosi d'humor sobre el valor de l'amistat i la solidaritat.
2: El 1974, en Coco, un goril·la ensinistrat a la Universitat de Stanford, va fer servir la llengua de signes. Va demanar un gat als científics que l'observaven i el va cuidar com si fos el seu fill.
3: Uns mesos després, el gat va desaparèixer i durant molts dies en Coco va expressar la seva tristesa a través de senyes.
0: Tot i que en Coco ho té tot, se sent sol i decideix demanar als seus cuidadors una mica de companyia. Així coneix a Bellesa, una gateta que pren llet i mel amb ell. Passeja, juga...
2: Junts són molt feliços, però una nit, mentre veuen una pel·lícula, el goril·la es posa molt nerviós, furiós, i els seus cuidadors decideixen separar-los. En aquell moment, la Bellesa mira el goril·la i en la seva reacció es revela el veritable valor de l'amistat.
1: Ja tenim un altre llibre per a la nostra biblioteca, La petita bellesa, un llibre d'Anthony Brown, un apassionat dels goril·les, editat per Calandraca Catalunya i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: apa, vinga, ja podem marxar, eh?
1: Ei, ei, no tant de pressa.
0: Per què?
1: Encara no ho has brinat l'endivinalla.
0: Tens tota la raó.
1: Sempre us escaquegeu.
0: Com era, com era?
1: La repeteixo. És petit com una nou, porta banyes i no es vol. No té peus, però es mou.
2: Va, Lluís, avui et toca a tu.
0: Doncs...
2: Diu que és petit com una nou.
0: Sí?
2: Pensa en una closca.
0: És petit com una nou, porta banyes i no es mou, no té peus, però mou... Ah! Ja ho sé, és el cargol.
1: Sí, per fi.
0: Per primer cop l'han endevinat. Noies, estic molt content, però malauradament tenim de marxar. Què us sembla? Acomiadem el programa?
2: Ara sí, marxem. Us esperem la setmana vinent amb més contes.
1: Més endivinalles i llibres.
3: Descobrirem més paraules noves.
0: I marxarem ballant el ritme dels micos. Ho fem amb la cançó Soc un mico, dels Pot Petit. Avui hem estat amb vosaltres, amb molt de gust, l'Aire Cordero, l'Ona Martí, la Mercè Sánchez i un servidor, en Lluís Miquel García.
2: Tornarem la propera setmana carregats de nous contes que els podeu escoltar en aquesta mateixa hora arreu de tota Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
3: I us diem adeu amb un molt bon desig, que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Rack it up, babe!
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

0: Comença Ràdio i Escola. Temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Un projecte radiofònic dels centres de primària i secundària, conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castellafet.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Com sempre, cada dijous al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, i avui ens visita Lluís Espanyol, un dels regidors del PSC a Castelldefels. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem,
0: Anna? Sí, molt bé, vostè?
2: Aquí estem, doncs pues mira, ja comença la calor, comença a haver-hi, comença la, els dies de la temporada de platja i de muntanya, no? Perquè Castelldefels té de tot una miqueta, no? Som privilegiats en aquest sentit.
0: Doncs sí, parla de la platja, justament la platja va ser l'escenari de la presentació el cap de setmana passat, no el cap de setmana, el dijous i divendres, de dues activitats. Una d'elles, doncs, la presentació de l'escultura Glòria de l'artista Lorenzo Quinn, també en el passeig d'aquest que tenim de la fama, el passeig marítim, se li va atorgar un estel, i la inauguració posteriorment amb la presència de Marc Gasol, representant la seva fundació, de la pista de bàsquet 3x3 a la plaça de les Palmeres.
2: Sí, la veritat és que la pista de bàsquet del 3x3, bueno, és una especialitat de més que res, per fer una crida de que la gent s'hi trobi, no faci esport, faci salut, i ha col·laborat, s'ha trobat molt encertadament la col·laboració de la Fundació Gasol, que doncs protegeixen altres objectius, doncs, de cuidar la infància, no? La seva alimentació, i els hàbits saludables de vida, no? Per la gent jove, doncs, que està fent un esport, que té que desenvolupar, no, tenen realment unes activitats molt interessants en aquesta fundació, i com el Gasol, bueno, sobretot el Marc, està molt vinculat, té residència a Castelldefels, doncs es va trobar aquesta sinergia d'activitats bueno, d'estrenar un espai d'esport, un espai de trobada social i cultural i esportiva, saludable, que feia falta, no? Feia falta. I això és contradictori perquè, si recordeu, molts dels que esteu escoltant, farà una mica més d'un any l'actual govern de Castelldefels, PP Som, va treure una de les canastes que hi havia a Can Bou per restringir l'activitat esportiva i saludable de les persones, que després, amb la polèmica que això va generar, van tindre que posar-la una altra vegada, reposar-la. I ara s'han donat compte de que aquest tipus d'espais són necessaris, i han fet una inauguració d'una altra pista a les Palmeres, no a la platja. O sigui, aquestes coses, al final, el govern actual del municipi es té que rendir a l'evidència de que sí que realment defensen la salut i l'esport i la trobada de les persones i les famílies, doncs s'han de fer accions com aquesta, no? I ens sembla bé que ho facin i que ens escoltin a l'oposició quan demanem aquest tipus d'activitats, d'espais i de trobada, de fer la conciliació entre família, esport, salut i activitat física, no? Sí, va ser un event molt correcte en aquest sentit, no?
0: I el dia abans, com dèiem, s'inaugurava l'escultura de Lorenzo Quinn, Glòria.
2: Sí, és la Glòria o Força Naturalesa o la Mare Naturalesa, alguna cosa així. Bueno, sembla ser que hi ha un conveni amb aquest escultor, amb aquest artista, que el govern municipal actual té un conveni, no sabem ben bé els detalls. Doncs sembla que aquest artista, el senyor Quinn, tenia dificultats d'emmagatzemar les seves escultures ja acabades, i ha arribat a un acord temporal, que no sabem quant temps durarà, de que aquestes escultures, mica en mica, es vagin col·locant per diversos espais de Castelldefels, en comptes de tindre una nau, perquè no les pot guardar. I el manteniment i la instal·lació va a càrrec de l'Ajuntament, que sabem que l'escultura de les mans i l'olivera de davant del CTC va costar uns 3 o 4.000 euros de muntatge i instal·lació. I aquesta estàtua que tu comentes, aquesta escultura que tu comentaves ara, que estava una rotonda d'Avinguda Marina, aquesta ha costat aproximadament una instal·lació d'uns 18.000 euros, que això sí que va a càrrec de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament està, bueno, està amb un conveni cultural que des del punt de vista d'artístic cultural no ens sembla malament, però clar, està costant uns diners a l'erari públic i estem fent una miqueta, doncs, una mica de preferència, doncs, guardant-li, en comptes d'aquest senyor, perquè no pot guardar-lo als seus hangars, als seus locals, s'està posant a diferents espais de Castelldefels, no? Bueno, aviam com acaba això, no tenim detalls d'aquest conveni fins on arribarà i bueno, anirem veient. Però, de totes maneres, falta una mica de transparència aquí per part del govern actual d'explicar una miqueta aquest conveni cultural amb el senyor Quinn en què corresponia, no? Ho anirem veient.
0: I el que està passant aquesta setmana són les activitats previstes en el programa de les jornades de la gent gran.
2: Sí, sí, han començat les jornades de la gent gran, com cada any. Ja fa molts anys que es fan i és un programa ple d'activitats, de ball, de teatre i de tota mena. I estarem presents i, com sempre, els recolzarem a màxim i estarem presents en tot el que puguem, doncs, perquè la gent gran, doncs, ja sabem que és un dels actius molt, molt, molt, molt importants de la societat, el Castelldefels, i amb ells estarem en totes les activitats que podem. Sí. La veritat és que fa goig com s'organitzen i com fan teatre, fan balls, organitzen habaneres, organitzen tot tipus d'activitats, no? Tant de l'altre dia vam estar en una inauguració, una exposició de fotografia, també hem fet una exposició de pintura, o sigui, estem molt actius i estem molt contents de seguir-ho i apoyar-ho, no? Recolzar-ho, clar que sí, del Partit Socialista sempre ho hem fet. Va ser el Partit Socialista que va crear fa molts anys la jornada de gent gran, o sigui, que amb això estem, està claríssim.
0: Sí. I aquest cap de setmana continuen esdeveniments, continua altra de les activitats previstes, que en aquest cas es perllongarà fins al mes de juliol, el Viudança.
2: Viudança és un projecte que recupera d'alguna manera molts aspectes que ja existien aquí fa anys, que era, doncs, el Festival Internacional de Dansa, molt, molt concretat, com diu la paraula, amb espectacles de dansa clàssica, dansa contemporània, etcètera, etcètera, que per diferents raons es va deixar de fer, temes econòmics, socials i artístics. I nosaltres ara, amb una moció de fa 3 o 4 mesos, el Partit Socialista va demanar al govern actual que d'alguna manera rescatés un festival de dansa i de teatre i d'arts escèniques per reconèixer el talent local. A partir d'aquí, doncs, el govern municipal va recollir aquesta petició nostra del Partit Socialista i, d'acord amb uns artistes locals, va organitzar aquest festival que dura 2-3 mesos, que és una mena de prolongació o de continuïtat de que nosaltres proposàvem, no? Nosaltres proposàvem uns premis, uns reconeixements i una sèrie d'actuacions, una sèrie de diversos dies de festival. Ells ho han traspassat, el govern actual ho ha traspassat de 2 mesos de diferents activitats i actuacions, que ens sembla bé, i també organitzat per 2 persones d'aquí del poble, no? Amb la qual ens sembla bé, és una iniciativa cultural, artística, fantàstica, i l'apoyarem, la recolzarem i l'estarem seguint, i estarem recolzant-la, clar que sí.
0: I aquest cap de setmana la Casa d'Andalusia es celebra dissabte i diumenge als Jardins del Castell les activitats pròpies del Rocío, que també és un esdeveniment, doncs, que succeeix any rere any, organitzat per aquesta entitat.
2: Sí, l'Hermandat de Cristo, la Casa d'Andalusia, doncs estan vinculats, tenen un programa molt extens d'activitats durant tot l'any, culturals, històriques, de tradicions, i en aquest cap de setmana, doncs, fan la seva típica tradicional històrica processó o romeria del Rocío de cara a la verge que la puixen a la verge de la Casa Andalucía, la puixen al castell, i el castell es farà una missa rociera el diumenge al matí, i després conviden al cocido típico andalús. I bueno, és una forma de trobada. No només està tancada als socis de l'Hermandat, sinó que està oberta a tot el públic, a tota la ciutadania de Castelldefels, i a més es fan al castell, millor lloc on no n'hi ha. O sigui que estarem també presents i els recolzarem, sí, com no pot ser d'una altra manera.
0: I aquest cap de setmana arriba també una cursa clàssica Desconnecta per l'Autisme, organitzada per l'associació ISTEA.
2: Sí, ja és la 12a edició. Sempre hem col·laborat, el Partit Socialista sempre ha col·laborat amb aquestes associacions i amb ISTEA en concret, per als nens autistes i amb necessitats especials, i per suposat que jo ja estic inscrit, o sigui, correrem la cursa de 5 quilòmetres i farem la nostra aportació i farem el recolzament i estarem amb ells presents, com sempre hem estat, i el Partit Socialista, i a nivell personal i a nivell també de partit, doncs els recolzarem en tot el que podem i doncs estarem amb ells. Sí, és una activitat que s'està consolidant dintre del panorama i el calendari d'activitats socioesportives de Castelldefels i sí, la viurem molt a prop.
0: Doncs deixem de banda aquestes activitats, aquesta agenda cultural esportiva per al cap de setmana. També durant aquests dies s'està desenvolupant, de moment no hi ha acord o de moment sabem que la vaga continuarà, vaga del professorat a tot Catalunya i evidentment també s'ha deixat sentir aquí a Castelldefels, on el professorat fa diverses demandes relacionades a l'augment de sou i a que es desenvolupi una escola més inclusiva, baixada de ràtios, etc.
2: Sí, són... Perdó. Són reivindicacions que històricament doncs, el col·lectiu d'ensenyament doncs, ve presentant. Això va ser ve provocat per unes reclamacions que tenen un sindicat majoritari que té la majoria de representants del col·lectiu d'educació, d'ensenyament. Va haver-hi un acord fa uns mesos amb els sindicats UGT i Comissions que no, aquest altre sindicat, tercer sindicat, que té més s'arroga la majoria de socis de sindicats, de professors, doncs no està d'acord. Llavors ha provocat una sèrie de manifestacions encadenades, un calendari de molta protesta, demanant sobretot doncs, l'actualització de sous, no? La nostra consellera Esther Niubó està amb això, han convocat una taula de negociació de tots els agents socials que intervenen en aquest tema i sé que estan treballant moltíssim, estan negociant, estan sentant-se des del mateix president Salvador Illa fins a la consellera i tot l'equip, tot el govern de Catalunya, està buscant una solució el més ràpid possible a totes aquestes reivindicacions. No? Estic segur que arribaran a un acord i que es solucionarà pel bé bueno, de l'educació de Catalunya i dels professors, les professores i els alumnes. I tots els ho tenim claríssim que el govern actual de Catalunya, PSC, PSOE, PSC, està treballant moltíssim en aquest tema, ha convocat a tots els agents, està amb una actitud totalment d'arribar a acords i estan treballant i segur que ho arreglaran. Estem convençuts.
0: En l'aire està la realització de les colònies d'estiu o no?
2: Clar, perquè si... Bueno, primer tenim una altra cosa que també s'ha de dir. No hi han tancat no hi han pressupostos renovats a Catalunya. El govern està negociant amb Esquerra Republicana i amb Junts, etcètera, per poder tindre aquest pressupost. Si hi ha un acord i les forces polítiques de l'oposició s'avenen a negociar i acceptar correctament tot el que els ha proposat de pressupostos, doncs seria més fàcil que hi hagués cobrir les reivindicacions que els professors estan fent amb aquestes manifestacions i també cobrir altres activitats com poden ser doncs, a les colònies. No? Clar, si hi ha vaga i no hi ha pressupost, doncs... No se sap què pot passar, però segur que també dintre l'agenda de treball la consellera i el govern de la Generalitat ho estan estudiant.
0: A veure, si no hi ha pressupost, doncs d'alguna manera es continuaria amb el pressupost que n'hi ha ara mateix.
2: S'ha fet una ampliació de crèdit. Si, quan no hi ha pressupost, això passa a totes les administracions, es renova formalment el de l'any anterior, el 6 anterior, i a vegades es fan una ampliació de crèdits específics per poder doncs, gestionar infraestructures, inversions, el dia a dia i les necessitats pròpies de lo que necessita Catalunya i la ciutadania. No? Així estem.
0: En el cas d'educació, com en altres departaments, calen els diners, en aquest cas, per donar compliment o acabar de negociar el que sol·licita el professorat?
2: Evidentment, està clar. El pressupost és el que marca els projectes i els programes polítics i tots els expedients que estan pendents o totes les idees o totes les coses que estan sobre la taula no els acaben de poder desenvolupar si no hi ha pressupost. Per tant, També l'altre tema que s'està negociant amb, amb els socis de govern, Comuns, Esquerra Republicana, Junts, en totes les tot el que el president Illa ha posat sobre la taula per poder doncs, garantir el futur dels projectes de Catalunya. Jo crec que tot el que s'està negociant des del punt de vista del govern de Catalunya, del president Illa, etc., és super, super, super raonable, super objectiu, super amb uns arguments d'infraestructures, de defensa de la llengua catalana, de l'educació, de la conèixer doncs, tot el que part de lo que estan reclamant els socis de govern. O sigui que millor que ara, amb tot el que està previst de projectes, d'inversions, etc., millors pressupostos que aquests, socials, econòmics, culturals, etc., no sé si n'hi hauran. Per tant, jo crec que arribarà un acord. Jo espero que sí, que Esquerra Republicana, Comuns i Junts al final s'avenguin i pugui haver-hi pressupostos. I que aquests pressupostos donin solucions a això que estàs dient, no, Anna? Doncs, evidentment, colònies, reivindicacions de professors i professores i moltes més coses, no?
0: Molt bé, doncs tornem de nou ja en l'últim tram de la nostra conversa a parlar de Castelldefels, a l'actualitat local, perquè un dels punts que va provocar un debat en el darrer ple va ser la modificació, el canvi d'usos d'una de les zones del sector del Camí Ral.
2: És un problema que continua una mica derivat de la mala gestió de territori del govern actual PP i SOM. Vull dir, no sabem quin futur no hi ha obert un debat de futur de Castelldefels. La nostra ciutat no està treballant un real projecte de què volem per Castelldefels del futur. No s'està gestionant el territori gens. No es posa vivenda ni sòl públic a disposició per poder fer vivenda assequible, tant de lloguer com de venda, de cap manera. S'estan canviant uns usos d'una zona que no sabem ben bé si ve perquè els empresaris i el capital, gent amb interessos econòmics molt importants, estan demanant al govern actual del PP i SOM que canvi uns usos d'una zona que està al costat d'uns col·legis, d'uns instituts, molt al costat del centre, de l'estació, etc., per posar ja oci, discoteques, bingos, etc. Clar, a raó de quin objectiu està buscant aquí el govern actual de PP i SOM, no?, en aquesta zona, reinvertir aquesta zona d'usos perquè es posin negocis d'aquest tipus, pues, pot ser molt perillós per risc la salut de les persones i la seguretat, no? Després també tota aquella zona està vinculada a que nosaltres el Partit Socialista ha presentat diverses mocions, doncs no només per defensa de la vivenda assequible, sinó per que replantegin tota aquella zona que està connectada al Camí Real, que tota aquella zona que hi ha entre el canal, la universitat, el Camí Real, que ara mateix és una zona que està degradada, que hi ha tota una sèrie de solars i barraques i unes zones que no està. Tenim una sèrie de zones que no estan, que el govern actual del PP i SOM no està tenint en compte per res ni està gestionant el territori perquè tot allò es pugui reconvertir en equipaments, en vivenda assequible, en el futur de Castelldefels, d'una manera. No estan treballant per quin model de ciutat volen. Que el PSC aquí seguirà treballant en aquest tema moltíssim, apretant moltíssim, perquè realment volem gestionar el territori, volem el benefici de la ciutadania, que els nostres joves puguin continuar vivint aquí a Castelldefels, i volem realment un debat seriós del futur de Castelldefels.
0: Bé, en aquest cas està el procediment a la seva etapa inicial.
2: Sí, està a l'etapa inicial, evidentment, perquè el procediment així ho porta i nosaltres farem les al·legacions que creiem oportunes, el PSC farà al·legacions i per tots els mitjans possibles demanarem que d'alguna manera quedi això repensat, perquè clar, no està pensat que ja pot haver-hi realment problemes de convivència i de seguretat, perquè estem parlant d'un canvi d'usos de possibles negocis de risc de seguretat i de convivència al costat d'un col·legi, del centre del poble, al costat de l'estació. Això és preocupant i farem un seguiment exhaustiu des del Partit Socialista perquè això es replanteixi d'alguna manera.
0: Bé, alguna cosa més a comentar abans d'acomiadar-nos, senyor Espanyol?
2: Pues que disfrutem tots de Castelldefels i de les activitats que tenim a la platja i a la ciutadania i al poble, de totes les entitats que són l'actiu i el viu de la nostra ciutat, i que ens veurem pels carrers, no?
0: Doncs que passi un bon cap de setmana i també la setmana vinent, per suposat, senyor Espanyol.
2: Clar que sí. Com sempre, doncs, el PSC d'aquí a Castelldefels a disposició de la ciutadania de Castelldefels.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Espanyol, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia a tots.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs un espai que, com cada dimecres, està centrat en Movent en Comú Podem, protagonitzat per aquesta formació. Avui ens visita Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem, a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Va tenir oportunitat de veure'ns en diferents inauguracions que van tenir lloc la setmana passada. Una al Passeig de la Fama, on se li va donar una estrella a l'artista Lorenzo Quinn, i al mateix temps inaugurava una escultura.
2: Sí, vull comentar una mica el cas de les recents inauguracions i el conveni que s'ha signat amb el senyor Quinn. Vam estar presents a totes les inauguracions i la veritat que és un tema que analitzat de manera individual, doncs pot ser més o menys interessant. Hauria estat interessant també conèixer el programa i conèixer el protocol des del moment que el vam demanar, o fins i tot abans, ja no que ens comptessin amb l'oposició per veure com es planificava aquestes figures que es quedaran a la ciutat molts anys, sinó ja quan està decidit, com a mínim, i hem demanat reiteradament el conveni, saber, haver-lo rebut per poder-lo analitzar. Per tant, aquí per davant, que el govern no ha donat cap informació i per tant l'hem de demanar o per transparència o seguir insistint fins que ens el donin, o acudir a la premsa, que sí que a vegades té, sembla, línia directa més que la ciutadania o els seus representants, que és l'oposició. Dit això, el senyor Quinn, doncs, és un senyor que té una trajectòria inqüestionable a nivell internacional, doncs que té diferents tipus de crítiques a nivell artístic, però això forma part de l'art i pot ser interessant, com és un artista que ha estat 40 anys visquent aquí, que té arrels aquí, doncs tingui un lloc com es mereix, com han tingut altres escultors i de més. Però nosaltres hem de dir que no estem, que això, no estem d'acord amb com s'està executant aquestes exposicions, sense comptar amb la ciutadania, sense cap mena de participació, sense transparència, i el que denunciem que forma tot part d'una estratègia, no, de donar bombo i platillo a totes les accions amb gent que dona una certa visibilitat internacional, que pot donar visibilitat a la premsa, que al final tot forma part d'una estratègia del pai del circ, que tapen, no, amb actuacions pomposes i amb esdeveniments grans, improvisats, sense un criteri de ciutat, doncs amaguen, no, pues que no es fan les principals, no s'ataquen les principals necessitats de les qüestions estructurals que afecten a la vida i a la quotidianitat de la gent. Per tant, ara va començar amb una escultura aquí que feia una escultura de les mans aquí al carrer Primer de Maig. Ara després hem tingut una altra al Passeig de la Marina, a la Rotonda, i és que hi ha aquí, per si fos poc, no, que ens anuncien una altra que ens costarà 50.000 euros, que és per una escultura a uns futbolistes, que el mateix s'anuncia com un tema de premsa i no sinó com un tema cultural de ciutat. Per tant, nosaltres no estem disposats a seguir tragant amb això sense que es passi sense cap filtre institucional. Estem exigint de manera reiterada i exigim que per fi s'obri el meló i pensem entre tots i totes el criteri de com s'otorguen aquestes medalles, aquestes estrelles, com es decora la ciutat, quan estem disposats a pagar això, i després doncs, les escultures del Queen segur que tindran un bon lloc a la ciutat i amb un criteri més harmònic, no? Per tant, i el que sí que vull dir també és que jo crec que el Ronaldinho i el Messi, amb tots els respectes, no, penso que no haurien d'estar reconeguts d'aquesta manera a la ciutat, i si es reconeixen haurien de rebre un reconeixement més global de la ciutat, no un reconeixement partidista que no és fruit de cap mena de consens. Recordem també que el senyor Ronaldinho Gaucho va fer campanya pel Bolsonaro a Brasil, després va fer campanya activa per el senyor Manuel Reyes a Castelldefels, i ara està rebent, no només va rebre l'honor de l'estrella de la fama sense cap mena de consulta prèvia, sense cap mena de jurat, sinó que ara, a més, tindrà una escultura a la ciutat que ens costarà 50.000 euros.
0: Doncs l'endemà es va inaugurar també molt a prop on va haver aquesta inauguració la pista 3x3 de bàsquet aquí a la plaça de les Palmeres amb la presència del jugador Marc Gasol, perquè la seva fundació ha col·laborat directament en aquesta iniciativa.
2: Sí, primer, per la banda personal, doncs un gustazo, no? Tenia una pista mirada individualment molt maca, molt espectacular, tenir la presència d'una llegenda com el Marc Gasol aquí, però una mica tornem al mateix. Aquí no s'ha fet cap mena de debat, no hi ha cap mena de criteri per determinar com es realitza i amb quins criteris es realitza un honor, no? I després, per altra banda, és una mostra més d'aquesta política d'aparador. Aquesta política d'aparador i de no pensar més enllà del fons de la qüestió i anar a la superfície. Qualsevol persona que practiqui esport al carrer sap que una pista de bàsquet al carrer amb una sola cistella és totalment inoperativa. Quan es juga al carrer, totalment has de tenir la capacitat de compaginar que hi ha activitat de nens i nenes amb els seus pares, amb les seves mares, amb una exigència, una competitivitat baixa, només per passar l'estona, llançar una mica canasta, que no té per què ser defensa o atac, sinó simplement llançar a cistella i passar una estona, amb una activitat on van nanos joves més d'adolescents o una mica més grans, que el que fan és competir, jugar 2x2, 3x3, 4x4, que per ser compatible han de tenir com a mínim dues cistelles, amb una es concentri un tipus d'activitat i amb l'altra l'altra. Ara tenim una pista individual maquíssima, que sí, és capaç de ficar-se a Instagram, que ha donat la possibilitat de fer un aconteixement on vingui moltíssima gent inaugurada per Marc Gasol i amb un embolcall molt bonic, però tenim una pista que no es podrà fer servir. S'ha de dir, clar, no es podrà fer servir perquè amb la quantitat d'afluència de persones que passen allà podem trobar qualsevol persona que vulgui anar allà a jugar a bàsquet 2x2, 3x3, 4x4, es trobarà sí o sí, no quedaran allà perquè sí o sí tenen moltes possibilitats de trobar-se gent jugant i no poder fer servir aquesta pista sota cap circumstància. Per tant, el que havíem de ser és complementar això amb, com a mínim, una cistella més i que en comptes de ser només un joc on fer-se una foto o anar a fer un post d'Instagram, doncs es pugui fer i jugar a fer l'activitat. I això doncs, també hem de recordar que això ve precedit, va ser un intent per part de l'equip del senyor Manu Reyes de complir una promesa personal amb una veïna de Can Bou que li va prometre que si li votava li trauria la cistella de Can Bou. Li va treure, el que li va passar és que no va ser una persona, sinó que més de dos centenars de persones van començar a queixar-se de manera molt activa, van recollir firmes, van arribar fins a les 600 firmes i van veure, no?, que la realitat era que un espai públic de joc col·lectiu no tenia res a veure amb els tipus de demandes i acusacions que es feien sobre aquella zona i les promeses personals a una persona. Per tant, la pressió ciutadana i la pressió política va fer claudicar. A més, les obres de la pista 3x3, que havia de callar les crítiques, es van retrasar i, per tant, tenim un altre cop les dues cistelles de Can Bou. No han arreglat la superfície de joc que es van comprometre. Han fet ara aquesta feina a mig fer a les Palmeres i tenim pendent encara recuperar la cistella de Can Bou, ja que és més necessària que mai, ja que les pistes de Can Vinader, que abans feia aquest servei de pista pública, estan en obres, quedaran tancades i ja deixaran de ser un espai de referència. Per tant, la feina una feina a mig fer que llueix molt a xarxes, que llueix molt per fer un Instagram i per fer-se unes notícies amb una foto de Marc Gasol al costat.
0: Canviant de tema, perquè el diari Ara publicava fa uns dies una investigació que està donant a terme al SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, a l'Escola d'Hostaleria, investigant doncs, un tema de subvencions.
2: Sí, bueno, això, primer de tot, això volem deixar clar la postura de Movem. Estem molt preocupats, primer de tot, pel futur de l'escola. És un primer de tot, aclarir que és una empresa privada que col·labora estretament i té un consell assessor que sí que forma part del Gremi d'Hostaleria i que pues, té molta vinculació, molts projectes entrelligats amb l'Ajuntament de Castelldefels, ja que l'escola ha de donar servei, ha de donar resposta a una necessitat de Castelldefels, que és tenir, professionalitzar el sector, millorar el servei. Es pot fer una feina de promoció, de donar un valor cultural, no? i un valor més enllà de l'econòmic al sector, i el gremi estava molt involucrat amb això. Però ara mateix hi ha sobre la taula unes acusacions gravíssimes de gestió, que tenen a veure amb la gestió, per una banda, dels fons públics, dels cursos, dels diners que reben per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, per fer aquests cursos. Hi ha investigacions en curs, investigacions, com dèiem, molt greus i que poden que tenen molt abast. I, per tant, hem de ser prudents ara mateix i veure i demanar tota la col·laboració per part de l'Ajuntament, com a part també possiblement no implicada sinó afectada, i, per tant, hauria de personar-se i tractar de demanar estar al dia de tota la informació, compartir-ho amb l'oposició i convocar més sovint aquesta taula de turisme sempre que hi hagi qualsevol novetat, ja com, tal com es va convocar fa una setmana. I, per altra banda, doncs ara, arrel de destapar totes aquestes acusacions més de per part del SOP, que ve per denúncies d'alumnes, també s'estan destapant tota una mena de denúncies creuades entre per part de la direcció, alumnes i personal actual de l'escola, amb personal que ha sortit, i acusacions, com deien, també molt greus, també de relacions laborals, de maltractaments verbals, de mobbing, o també de fins i tot d'assetjament sexual. Per tant, raó de més per ser molt prudents. Ja hem exigit al govern que fins que s'aclarin totes les acusacions i totes les demandes, es tallin totes les contractacions amb l'escola d'hostaleria. Estem parlant d'algunes possibles, de que presumptament en alguns dels esdeveniments contractats per l'Ajuntament a l'escola hi havia treballant personal sense contracte. Això seria també molt greu per part de l'escola, i l'Ajuntament, doncs, tenint aquestes sospites, doncs, hauria de ser prudent i deixar de contractar, apartar-se de l'escola. Ara tenim un esdeveniment on vindran xefs convocats per l'escola, pel gremi, un acte on l'Ajuntament col·laborava estretament. No ens agradaria veure l'alcalde de la ciutat, els regidors, ara mateix en aquesta situació, doncs, fent-se fotos amb aquests esdeveniments i donant recolzament, ja que no sabem si tot això com o fins a on acabarà. Per tant, demanem prudència, demanem transparència i demanem, doncs, que s'estigui a sobre i que pel bé i el futur d'aquesta escola, que ve amb els actuals, i si demostren que està tot en ordre, o amb uns nous, és un valor per la ciutat que ha de donar, doncs, al gremi aquest servei que tan útil és i que tant de referències per la ciutat.
0: Canviem d'assumpte radicalment, perquè aquesta tarda celebren un acte informatiu relacionat amb el tema de la regularització d'immigrants que ha promogut l'Estat espanyol.
2: Correcte. Com a conseqüència de l'inici de la regularització i també del curt temps que hi havia, doncs ja vam intentar que el govern municipal, diguem, més enllà de lo legalment requerit, no? Pues, doncs fes una mica més enllà de complir el paper i atendre com es pugui, no?, a aquestes persones, o si reforcen els serveis a nivell intern, doncs fer-ho de manera discreta, sense dir res. Jo crec que és important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament, on estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba a cues, doncs l'Ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar, doncs, que es fessin més xerrades informatives per part de l'Ajuntament des de l'àrea de Nova Ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, les persones que acudeixen amb normalitat, i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist, doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda a partir de les 6 amb un professional del sector que intentarem resoldre dubtes. I dir també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari doncs, donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
0: Moltes gràcies, ens acaba ja el temps. Gràcies a Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment. Bon dia.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: Castel de Fels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Efectivament, i avui, com cada dilluns, en som Castelldefels. En aquest cas, és amb nosaltres la Paquita Cruz, que és regidora doncs, de Salut i també d'Esports. Comencem a parlar d'aquesta darrera àrea d'esports. Molt bon dia, senyora Cruz.
2: Bon dia, Anna.
0: En un dia que comencen avui els Jocs Escolars.
2: Bueno, sí, avui és els tercers Jocs Olímpics Escolars, que és la tercera edició aquest any. I avui mateix a les 3:30 al Saló de Plens declararem inaugurats els tercers Jocs Olímpics Escolars. I bueno, des d'aquí, abans d'inaugurar-los, que serà a les 3:30, com he dit abans, pues jo desitjo molta sort a tothom. Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a la Leix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors i les escoles, estan reestructurant una miqueta. Amb la qual cosa, el dia 14, que tocava canal, anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs, però bueno.
0: Són Jocs Olímpics, això vol dir que es practiquen diferents esports, no?
2: Sí, segons la instal·lació on estem, pues, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, i en què participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, la tabla de paddle surf, la tabla gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei i el frisbee, que no la podrem fer, i després una activitat a Can Vinader, que fem esports més de pavelló.
0: Doncs fa pocs dies es va posar en marxa el 100% de pistes de pàdel a l'exterior, doncs per a tota la ciutadania es va obrir aquesta instal·lació, recordem que va adquirir l'Ajuntament i que ha començat doncs, a donar aquest servei, aquest ús. Quines dades podrien explicar a partir d'ara?
2: Pues mira, Anna, nosaltres vam obrir el 20 d'abril, es van obrir a la ciutadania les pistes de pàdel i tennis, no totes, tenim 4 pistes de pàdel i 3 pistes de tennis. Hem posat a disposició de la ciutadania per lloguer 3 de pàdel i 2 de tennis, perquè hem deixat una de pàdel i una de tennis pels professionals que vulguin fer ús per promocionar l'esport del tennis i el pàdel a la nostra ciutat, que també tenen el seu dret. Tenen que presentar una certa documentació per poder treballar a les pistes amb nens i adults, i llavors, després de presentar la documentació i ser validada pels tècnics de la secció d'esports, doncs els hi donen els permisos d'ús per fer-la servir i per promoure aquest esport que tampoc està molt a prop de la ciutadania. Al centre tenim el Gran Via, tenim el Gimeno, que ja fan aquesta activitat, però aquí al centre del poble no les tenien, i bueno, és una manera de donar cabuda a aquestes activitats per la població que està més al centre. Llavors portem uns 37 dies d'oberts i a l'anàlisi més o menys s'han produït 70 reserves que s'han gestionat en quasi la total de gestionades per la web i algunes directament al SEM Can Roca, que pots anar allà i fer la reserva directament. Llavors, 170 reserves, de pàdel han sigut 17 reserves i de tenis 53. Quan més hi ha reserves és els caps de setmana, els dissabtes i el diumenge, i està més actiu, i entre setmana tenim un professional ja que està fent ús d'una de les pistes, la pista 1 de tenis, i les altres pues, són de lloguer lliure.
0: Molt bé, i com valora aquestes dades?
2: Bueno, jo les valoro molt bé, perquè de no tenir res a tenir això, bueno, està molt bé, o sigui, estem oferint a la ciutadania un servei que no tenien i que ara ja tenen, i bueno, que també cal tenir en compte que la instal·lació l'hem obert amb la millora que hem pogut per obrir-la quan abans possible, però que continuem treballant, o sigui, els equips de manteniment continuen treballant, hem de fer canvis d'enllumenat, de paleteria, de més coses, i tenim una persona que està treballant allà, que s'encarrega de les pistes, del manteniment, i bueno, jo penso que és molt positiu que les haguem obert i estem molt contents amb aquests 37 dies, 38 dies d'obertura. Per lo menos veus que el CTC, el nou SEM Centre, està viu, que té una altra vegada activitat, i això és molt bo.
0: Parlant d'equipaments, continuen les obres al nou pavelló de Can Vinader i a la pista semidescoberta de Can Roca.
2: Sí, bueno, això és un tema que sempre parlem, Anna, és un seguiment, no? Fem cada dilluns que vinc, però bueno, està igual tot. El desenvolupament de les obres està segons el termini previst. No hi ha hagut cap problema, cap, l'evolució de l'obra és positiva i jo crec que està establerta segons el calendari que s'ha marcat, amb un timing que va perfectament. Sempre, ja ho vaig dir l'última vegada que vaig vindre, l'obra de Can Vinader està molt més adelantada que la de la semicoberta, i bueno, anem fent i tenim moltes ganes ja de que acabi aquest any, comenci el següent i puguem fer servir, fer ús dels, sobretot els que tenen moltes ganes, les entitats pobres, que ara estan fent el seu pla d'ús i la seva activitat, la majoria a les pistes exteriors. I clar, això és un problema perquè quan plou o quan fa mal temps, bueno, mal temps no, perquè totes estan a fora amb mal temps, els nens s'abriguen i no passa res, però quan plou doncs perden dies d'entreno i hores d'entreno, i això és el que més perjudica a les entitats.
0: Doncs una licitació que ja ha acabat i que en breu es posaran en marxa les obres per a l'Skate Park.
2: Sí, la licitació ja està completa i l'adjudicació de les obres ha guanyat la licitació l'empresa Vulcano, que és una empresa que es dedica a la construcció d'Skate Park. Suposo que aquesta vegada tindrem molta més sort, i quan comenci l'obra la començaran i l'acabaran i segons el projecte previst i anirà tot bé. Actualment estem pendents de la contractació de la direcció tècnica facultativa i de la coordinació del Pla de Seguretat i Salut. Una vegada tinguem contractat això, l'empresa constructora farà el seu Pla de Seguretat i Salut, ho presentarà a la coordinació i això s'aprovarà en Junta de Govern. Una vegada s'aprovi el Pla de Seguretat i Salut, ja podran començar les obres i més o menys trigarem, jo crec que és un mes. I a partir d'aquí doncs ja començarem, i jo penso que abans que finalitzi aquest any tindrem el nou skatepark per inaugurar-lo, igual que vam inaugurar el divendres, Anna, la pista 3x3,
0: que va ser... A la presència de Marc Gasol, perquè la Fundació Gasol hi col·labora.
2: Sí, vam fer un conveni a la Fundació Gasol i, bueno, i va anar molt bé la inauguració, va ser molt xulo, la pista ha quedat molt bé, i bueno, ja tenim un altre espai a l'aire lliure a la nostra ciutat per fer pràctica de l'activitat física esportiva un mes.
0: Doncs parlem d'altres coses encara relacionades amb els esports. Ja s'ha fet una sessió del programa Igualtat a peu de pista. Recordem en què consisteix aquest programa, senyora Cruz.
2: Pues mira, aquest programa és una formació que s'engloba dins del marc de l'actuació del Pla d'Igualtat de l'esport i del seu pla d'imparables. ¿Vale? És com el paraigües que acull aquests plans i aquestes formacions. Aquesta proposta formativa neix de la resposta de totes les entitats de la necessitat de tindre aquesta formació. I es van detectar i traslladar a les entitats i llavors es faran sessions de treball conjuntament amb l'Ajuntament. Aquestes formacions les poden fer, nosaltres les passem a les juntes directives de les entitats i elles han d'informar als seus entrenadors, les direccions tècniques i, bueno, i aquí es faran a la sala polivalent del Centre Can Roca. La duració de cada taller o cada sessió són 90 minuts i l'objectiu és, bueno, dotar els equips tècnics d'eines perquè promoguin la igualtat, el respecte i la convivència dins de les pistes, dins de les grades i fora de les instal·lacions esportives també, dintre de l'entorn esportiu.

0: famílies com a espai educatiu, jo crec que això és fonamental per la transmissió dels valors de l'equip directiu dels entrenadors a les famílies i viceversa. Llavors es farà, com he dit, al SEM Can Roca i a la sala polivalent, i bueno, les sessions tenen una durada de 90 minuts. I res més, encara ens queden dos, i bueno, des d'aquí aprofito per que les entitats que no hagin fet la primera pues s'acostin a fer la segona i la tercera, perquè és molt interessant. I la nostra funció com secció d'esport i ajuntament és fomentar, però també és formar a les persones que treballen amb els nostres fills, i és una condició que tenim i que hem de complir.
1: Doncs parlem del Can Roca, ja s'han obert les inscripcions per les activitats d'aquest estiu.
0: Sí, hem tret les inscripcions el dia 30 d'abril. Es van obrir les inscripcions per totes les activitats que el Can Roca ofereix als seus usuaris a l'estiu, sobretot. Bueno, hi ha activitats per tothom, però sobretot els pares, bueno, jo ja no, perquè les meves ja són molt grans, però els pares que treballem, el que necessitem a l'estiu és tindre llocs on portar els nostres fills perquè facin activitat física o qualsevol altra activitat. Llavors, a les inscripcions es poden fer tant presencialment com a través de la web de Castelldefels Fem Esport. L'oferta inclou activitats aquàtiques per totes les edats, com he dit abans, des de nadons de 4 mesos fins a adults i gent més gran. Hi ha programes de tot tipus, d'iniciació, de perfeccionament, de manteniment, d'entrenament. Hi ha activitats per joves, per millorar les habilitats dintre de l'aigua, per aprendre a nadar. Hi ha moltes propostes centrades en la familiarització en el medi aquàtic, sobretot pels més petits, els que tenen més por, que ara arriba l'estiu, i hem d'intentar que els nostres fills millorin la seva tècnica aquàtica per no tindre problemes després o a la platja o a les piscines que tenim a casa o a qualsevol lloc. Llavors, més d'activitats aquàtiques normals, o normals que són part d'ensenyament, no normals, d'ensenyament, també hi ha activitats aquàtiques de salut. I aquí també és igualment per adults i per infants. I aquest és un enfocament més preventiu. Preventiu pues, i rehabilitador, pues, potser per les persones que tenen lesions o tenen alguna patologia i estan derivades pel metge del seu cap perquè tenen una necessitat de fer activitat aquàtica, perquè, com sabem, Anna, el medi aquàtic és el millor medi per fer rehabilitacions de temes òssios i musculars. Perquè com a l'aigua no hi ha impacte, és el millor medi per fer aquest tipus de rehabilitació, però amb totes les edats, no només la gent gran. O sigui, la piscina no és només per la gent gran, la piscina és per tothom. Si comences des de petit, ho agrairem tots quan tinguem una certa edat, perquè és impressionant. I ja està, és això. S'ha de portar per fer les inscripcions, el pagament es fa en targeta i cal aportar la documentació corresponent que diu a la web. També s'inclou una assegurança mèdica de 6 euros, excepte en alguns casos. Hi ha bonificacions del 25% de descompte per abonats, o sigui, persones que siguin abonats al centre tenen aquesta bonificació, i 20% per a famílies nombroses. I això no és acumulable, no és el 25 més el 20, sinó van per separat. Bueno, és una oferta molt variada que busca, bueno, com sempre busquem des de la secció d'esport i des d'aquest ajuntament, fomentar a l'exercici, l'activitat física i sobretot a l'aprenentatge. És molt important. I ja està.
1: Molt bé, doncs parlem ara d'un altre programa, Fem Esports als Barris. En aquest cas estàvem parlant d'activitats que es fan sota el sostre del Can Roca, i en aquest cas són activitats que s'estan desenvolupant a l'aire lliure.
0: Bueno, aquest programa, perquè no ho conegui, que jo penso que ja el coneix tothom, perquè és un programa que ha tingut molt èxit i és un programa que està registrat com un dels millors programes que hem tret de la sessió d'esport. Fem Esport al Barri està consolidat com una de les iniciatives esportives de salut amb més participants. Entre octubre i abril, octubre del 25 i abril d'ara, del 26, s'han registrat 2.017 participacions d'assistència. Recordem que l'assistència i les classes que es fan a

0: Més per als barris, és gratuït. Només t'has d'inscriure amb l'aplicació Entràpolis i cada vegada hi ha més persones que fan servir l'aplicació. Jo me'n recordo que vam començar al principi i la gent no sabia com funcionava i, bueno, igualment, si no et registres, perquè hi ha gent més gran que amb el tema de la tecnologia està una mica o no tenen el mòbil o pues no passa res. Tu t'acoses al barri on vols fer l'activitat i el tècnic que hi ha allà t'acollirà perfectament i t'ensenyarà, si tens l'aplicació, a fer-la servir. Llavors, un dels aspectes més positius que hem trobat és la fidelització. O sigui, les persones no només s'inscriuen i a vegades pensem que el millor s'inscriuen i després no venen. No, no. Em sembla que va ser el divendres al matí o el dijous, el divendres, em sembla. Vaig anar a la plaça de les Palmeres. No, mentira, el dimecres. Vaig anar a la plaça de les Palmeres per mirar la pista, a veure com estava, perquè el divendres era la inauguració, hi havia com unes 50 persones fent esport a la plaça de les Palmeres de totes les edats. O sigui, això va ser, per mi és un orgull i és increïble. O sigui, aconseguir que tota aquesta gent, que a més no pertany al barri de la Pineda, que és les Palmeres, sinó sí, que pertany a altres barris, va caminant des de Can Vinader, des de Canyàs, des del Castell, des del Poble, des de la Muntanyeta, des de Montemar, van caminant a les Palmeres, fan la llet i després tornen a casa seva una altra vegada caminant. O sigui, això és fantàstic. Llavors, hem detectat alguns retos que hem de millorar i hem de reforçar la comunicació i la difusió del programa perquè tingui més visibilitat a les xarxes socials. També hem de millorar que a vegades les inclemències climatològiques impedeixen fer l'activitat i aquesta comunicació amb la gent que està apuntada o inscrita aquell dia l'hem de millorar perquè a vegades la gent s'ha presentat allà i plou o està mullat al terra i no es pot fer l'activitat i no passa res, no s'enfaden perquè han anat caminant i tornen caminant, vull dir, això ja és fer esport. Però bueno, hem de millorar totes aquestes, bueno, aquestes ajustes que hem de fer. En definitiva, jo crec que fer més fora els barris ha costat a l'esport, a la ciutadania, a l'esport gratuït. Ho hem fet perquè sapem i som conscients de que tenim una llista d'espera brutal al CEM Can Roca. Ho vaig dir l'altre dia, a mi m'agradaria, a mi i a la secció d'esport i a l'Ajuntament i a l'equip de govern, s'agradaria fer de la nostra ciutat un gran SEM ciutat, saps? I poder oferir activitats a l'espai públic i a l'aire lliure i des de, bueno, les rutes, ja tenim una ruta i avui hem quedat ja en una reunió amb la Diputació per fer la segona ruta esportiva de proximitat i farem 3 o 4 i les tenim en marxa i això serà també dintre del programa Fem Esport.
1: I té relació amb Castelldefels Activa i Saludable?
0: No, Castelldefels Activa i Saludable és un programa que la iniciativa va sortir de la secció d'esports i va sortir fa 5 anys. Es van fer proves pilotos amb treballadors de l'Ajuntament, una smart-up, van fer proves a veure el funcionament, però es va quedar estancada. I com jo vaig començar a ser regidora d'esport, això ho tenia molt present, lo de la prescripció i la recepta esportiva, perquè ja havia fet algun curs al Prat, ho tenen molt assolit, molt assimilat, molt treballat i els hi funciona molt bé. Llavors ho vam començar a treballar amb la tècnica d'esport, després ara amb la tècnica de salut, que és l'Anna també, i bueno, hem aconseguit treballar-ho i ser una de les primeres ciutats que ho està portant a terme amb la xarxa comunitària de salut que tenim. Tenim els CAPs, tenim les farmàcies, tenim molta gent que està fent la prescripció esportiva i per nosaltres és molt important. L'altre dia va sortir un article de la Generalitat com que era, això era una cosa novedosa i bueno, nosaltres vam vindre aquí a veure el nostre programa i nosaltres ja els hi vam dir que nosaltres ja ho fèiem. I ens vam quedar una mica parats quan va sortir aquest article de que a La Vanguardia, de que, ostres, la Generalitat, el Departament de Salut impulsa la recepta esportiva per no prendre medicaments. Nosaltres ja portem 2 anys fent això. Llavors, per nosaltres és un projecte que reforça l'activitat física, perquè l'activitat física no és només esport, sinó és una eina de salut i nosaltres volem previndre i millorar la qualitat de vida. M'he posat aquí un text. Per mi, la deficiència de l'exercici físic, Anna, influeix amb les malalties. O sigui, això és així. I s'hauria de prescriure l'exercici a l'igual que anem al metge i ens dona un fàrmac. Si l'exercici fos una pastilla o un fàrmac, debería de ser el medicamento más recetado del mundo. Mm. Yo creo que esto es el nostre objectiu. Nosaltres anem per aquí, seguirem treballant i tenim moltes idees i molts projectes de futur per continuar amb aquesta línia.
1: Doncs parlant de prescriure per la salut, comença la setmana sense fum.
0: Sí, això també, bueno, és la setmana sense fum que fem cada any. Aquest any hi haurà novetats, moltes novetats diferents per fer-ho una mica més atractiva, perquè no sigui la simple caminada que fem des de Baixador fins a Palmeres, o sigui, serà una caminada molt xula, que tindrà una gincama des de Baixador fins a Palmeres, i quan la gent arribi a Palmeres trobarà moltes activitats diferents que no s'han fet mai, o sigui, serà molt xulo. Però jo sé que el dia 22 vindrà Anna Gil, que és la tècnica de salut, i ella us explicarà amb més detall tot el que farem dia a dia, el dia 26, el dia 30, als espais on farem activitat, però el que sí m'ha dit és que tinc que fer incís sobre una xerrada sobre el son, que és a càrrec de Nippon Sanso. Nippon Sanso és una entitat, una empresa especialitzada en teràpies respiratòries domiciliàries, que era, abans era Tejin, Esteve Tejin, ara és aquest, ha canviat de nom, i hem fet un conveni amb aquesta empresa perquè aquests dies, bueno, això serà una mica, ho dirà l'Anna, perquè aquests dies ens ajudi a fer activitats diferents, però aquesta xerrada sobre la son serà avui, a partir d'avui poden inscriure's a l'Entràpolis, perquè aquesta xerrada serà a l'edifici de la República. Llavors, a mi m'agradaria que la gent entrés a l'Entràpolis a partir d'avui i s'inscrivís, perquè serà una xerrada molt, molt bona, vull dir. És una xerrada que jo aniré, segurament, perquè no dormo. No sé si és per la menopàusia, bueno, no sé el que tinc, però cada vegada dormo menys pel tema dels sofocos. Sí. I m'agradarà molt aquesta xerrada. Està adreçada per tothom i pels que dormin també, perquè potser a la seva vida hi ha un moment que no dormiran, i llavors ja la tindran.
1: Ja sabran el cafè.
0: Clar, ja sabran el que tenen cafè.
1: Molt bé, doncs se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Paquita Cruz, regidora de Salut i d'Esports per Som Castelldefels. Fins un altre moment.
0: Gràcies, Anna.
1: Molt bon dia.
2: Castelldefels Coffee.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs més de 150 municipis i institucions es mobilitzen per fer més visibles la fibromiàlgia, la sensibilitat química múltiple i també a altres malalties derivades, fibromiàlgia, etc. A motiu d'aquest 12 de maig, doncs parlem ara amb l'Anna Maria Rovira, ella forma part de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig i ella mateixa també està afectada de sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia, gràcies per l'entrevista.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. A veure, cada vegada que s'acosta aquesta data ens preguntem si la societat en general doncs ja sap el que és la fibromiàlgia, ja sap el que és la fatiga crònica o ja sap que és aquest síndrome de sensibilitat química múltiple. Des de la Fundació 12 de maig, què penseu al respecte?
1: A veure, falta molta encara informació per part de tot arreu. Són malalties que, bueno, són cròniques en data d'avui, que no tenen cura. Aquí s'engloba el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i també hi ha l'electropersensibilitat. Aleshores, dins de la Fundació partim de la base que partim de la base que falta encara molta inclús pels propis professionals molta informació que sàpiguen realment què són aquestes malalties, falta molta investigació i una mica la missió nostra per part de la Fundació és impulsar el coneixement i el reconeixement. Com que són malalties que en data d'avui no tenen cap prova evident que es pugui demostrar que efectivament això és verídic, encara hi ha una mica de... Que poden dir efectivament és això o no m'ho crec, no? O sigui, aleshores una mica la missió és impulsar el coneixement, el reconeixement i l'atenció d'aquestes malalties que són mal conegudes pel conjunt de la societat i aquí tant són els metges professionals com tota la ciutadania.
0: Tu has patit en primera persona. Com va començar el teu camí amb la companyia d'aquestes tres malalties que imagino limiten molt doncs, el desenvolupament diari a la vida, no?
1: Canvia completament la vida, has d'aprendre a conviure amb elles, has d'acceptar-les, el primer és acceptar la nova situació que tens i fer molts canvis i aprendre a conviure amb elles. No és fàcil perquè, a veure, jo jo tinc fibromiàlgia, tinc el síndrome de fatiga crònica, tinc sensibilitat química múltiple i una mica d'electro per sensibilitat. Remuntem, suposo, sobre l'any 97, perquè recordo que jo ja arribava a casa de la feina esgotada, al migdia em tenia que estirar, cada vegada m'aixecava més tard, i aleshores, clar, fins al 99 vaig agafar ja una baixa, perquè ja no podia més, i no sabia el que tenia, però és que, de fet, fins l'any 2002 no em vaig enterar realment del que tenia a raó d'un dia mundial, perquè, a part de la fundació que l'hem oberta fa un any, també pertanyo a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia, el que és la CAF. I aleshores, un dia mundial, un 12 de maig, a través de la tele va sortir un metge, una persona d'aquesta associació, que estava parlant de què era la fibromiàlgia i em vaig veure reflectida. Vaig apuntar al telèfon del metge i va ser quan vaig anar-hi i va ser quan vaig començar a saber una mica què és el que tenia, una mica. Em van dir primer que tenia fibromiàlgia, era una època, estem parlant de fa 25 anys, o sigui que, sí, que la cosa encara estava molt més enrederida, no? Aleshores em van començar dient que tenia fibromiàlgia, jo ja estava a l'associació, ja anava agafant molts coneixements, anava canviant, aprenent a conviure amb la nova situació, vaig conèixer que era una síndrome de fatiga crònica, li vaig dir al metge en aquella època que jo creia que tenia síndrome de fatiga crònica, era així, i molts anys després també jo mateixa els hi vaig dir als professionals que també tenia una sensibilitat química múltiple. Em refereixo que en aquella època faltava molta informació, però és que en data d'avui encara en falta. Ha canviat molt, sobretot amb el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, però concretament amb la sensibilitat química múltiple i l'electropersonalitat falta encara molta més informació.
0: Com deies, la primera trava amb la qual el primer obstacle amb el que us vau trobar les persones que contenien aquesta malaltia era la manca de diagnòstic clar, perquè clar, són malalties que no tenen una sintomatologia concreta o clara de vegades.
1: No, és que a veure, el correcte seria, pot haver-hi gent que estigui cansada perquè tingui una altra malaltia que també doni cansament, però aquestes altres malalties poden ser tratades i la persona pot millorar i curar-se. Aleshores, el correcte, des del meu punt de vista, és que facin proves per descartar, que no puguin tindre una altra malaltia, que també els puguin donar cansament i dolors. La fibromialgia, hi ha 18 punts al cos, que amb una mínima pressió tens dolor, i a part d'això també hi ha tota una sèrie d'efectes secundaris, com pot ser insomni perquè no dormim bé, no descansem a la nit. És molt fàcil quan una persona té un dolor crònic que tingui ansietat i irritabilitat, tenim problemes de concentració, formigueig, parestèsies, la bufeta, el coronal irritable, major sensibilitat inclús a coses químiques. Aleshores, bueno, pues, el primer que s'ha de fer, el que han de fer els metges, és descartar que no puguin vindre una altra malaltia que pugui ser tractada. Quan es veu que tot està correcte per part d'altres coses i no surt cap prova, és quan ja poden dir que efectivament aquesta persona pot tindre o una fibromialgia o un síndrome de fatiga crònica o alguna de les altres dues que us he comentat. Hi ha algunes diferències i algunes semblances entre una i l'altra, però cap d'elles en data d'avui té cura. I hem de fer molts canvis en el sentit de que no serem les d'abans, hem d'aprendre a conviure amb elles, hem de baixar el nivell de vida del que estàvem portant, però això també porta molts problemes.
0: Ah, i com deies, també cal doncs, finançar econòmicament les investigacions al voltant d'aquestes malalties que, quan començaven aquesta entrevista, tu dius que avui en dia doncs, no tenen cura.
1: No, són malalties que en data d'avui no tenen cura i llavors, clar, si no hi ha investigació, doncs no tirarem endavant i el correcte seria que es anés investigant i que d'alguna vegada que tinguem, aviam, que d'algun moment per un altre ja puguem saber de què ve i que les persones que vinguin més endavant puguin ser tractades i que ja puguin portar un ritme de vida més normal.
0: Es calcula que en conjunt... Sí, digues.
1: Normal en el sentit que hi ha gent que té un grau, en funció del grau que es pugui tindre, la persona pot seguir treballant, pot seguir fent més o menys el seu ritme de vida. Ara, hi ha diferents graus. La persona que té un grau molt sever, doncs ha de baixar, hi ha gent que inclús ja els és impossible anar a la feina perquè s'agoten, tens el cap col·lapsat amb un síndrome de fatiga crònica de fibromialgia, també et quedes que et poses a llegir alguna cosa i no saps el que estàs fent ni el que estàs llegint, la feina la faràs malament i molta gent inclús té que deixar la feina. Però clar, aleshores com viu aquesta gent? O sigui, per això us dic que és complicat perquè hi ha gent que té que viure per treballar tenint aquestes malalties.
0: Es calcula que en conjunt afecten entre el 2 i el 4% de la població, majoritàriament dones.
1: Sí, amb el que és la fibromialgia, el síndrome de fatiga crònica, majoritàriament són dones, però cada vegada també estem veient que hi ha més homes. Amb el que és la sensibilitat química múltiple i la hipersensibilitat, aquest tant per cent canvia. És igual que sigui un home com una dona, perquè ens entenguem.
0: Aquesta iniciativa dona continuïtat a la campanya Catalunya de Blau, que des de l'any 2019 ha aconseguit mobilitzar centenars de municipis i institucions. Aquest 12 de maig, ajuntaments, institucions i d'altres accions il·luminaran edificis i espais emblemàtics com a mostra de suport i solidaritat amb les persones afectades. I s'ha dedicat un color per a cadascuna d'aquestes malalties, oi?
1: Sí, de fet, el color de la fibromialgia és el lila, el color de la síndrome de fatiga crònica és el blau i el de la sensibilitat química múltiple és el groc. Normalment els darrers anys sempre havíem posat el blau, havíem dit Catalunya Blau, però des que ho hem agafat amb la fundació, que també es fa a través de l'associació, o sigui, hem posat els tres colors i cada ajuntament, cada municipi que posi el que li vagi bé. O sigui, és diferent un que l'altre. Però tots engloben el que són la fibromialgia i altres síndromes de sensibilització central, perquè n'hi ha, tenim molts efectes secundaris, i de fet hi ha la fibromialgia, el síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química i la lletra per sensibilitat.
0: Doncs, per a més informació sobre aquest dia mundial, el 12 de maig, a la vostra web, a Fundació 12 de maig, oi, Anna?
1: La pàgina web és fundació12demaig.org i després també el telèfon, un dels telèfonos de la Fundació, o el meu directe, si voleu, és el 629-775-058. I després també la Fundació fa més la feina de fer xerrades, formació i tot. Després també tenim una associació, que és la CAF, que estem a tota Catalunya, on aquí sí que fem activitats ja més per les persones afectades per aprendre a conviure amb elles. El telèfon que tinc jo, com que sóc membre de la Junta també de la CAF i sóc també de la Fundació, el telèfon que us he dit abans, el 629-775-058, em poden contactar per qualsevol de les dues bandes.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Anna Maria Rovira, des de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig. Que vagi molt bé la commemoració d'aquest dia per fer més visible encara aquestes malalties. I gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies i gràcies per donar l'alternativa de fer arribar a la ciutadania que fa un any s'ha obert una fundació per la investigació i la formació la formació de metges i de professionals i que tot pugui anar més endavant i molt millor.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Anna Maria, de nou.
1: Gràcies
0: bon dia.
1: A vosaltres. Gràcies.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràfics per los discos, història i sus múltiples estilos. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels. Benvingut al teu programa, al capvespre, Música per somiar. Et parla Ramon. Començo avui el capvespre amb cartes d'amor, Love Letters, amb les veus de Bonnie Wright, d'Elton John. Són cartes d'amor directes al teu cor. Elles ens mantenen a prop a la nit. Jo no estic sol. Tinc tot l'amor de tot el que escric i ho aprenc tot de memòria, fil per randa, mentre vaig petonejant i fent moixaines a la teva firma. La torno a llegir des del principi. Són les teves cartes d'amor, que surten del teu cor i van entrant dins el meu. Love Letters, Elton John, Bonnie Wright.

Al capvespre, música per somiar. Faith Hill et diu que tu seràs allí. Dil you'll be. Quan tot ho recordi, seré feliç. Doncs va ser a la meva vida. Veuré la teva cara sempre. Doncs tu vivies per mi i amb mi. En els meus somnis, tu sempre seràs allí. Sempre tindràs un lloc dins el meu cor. Allà on jo estigui, tu seràs amb mi. Doncs em vares donar la teva força. Tinc tota la teva força. Tot t'ho dec a tu. Sempre seràs on jo estigui. Tu seràs allí. Did you'll be Faith Hill.

Al capvespre, música per somiar. Quan un home estima a una dona. When a man loves a woman. Michael Bolton. Quan un home estima una dona, no pot pensar en res més. Si ella fos dolenta, ell no ho veurà, doncs ella no pot fer res malament. Deixarà, si cal, els seus millors amics. S'ho gastarà tot, amb i per ella. Renunciarà a tot, si ella li demana. Li prendrà tot el que té i el que pot arribar a tenir. Tot per al seu amor. Quan un home estima una dona, ella el pot portar a la misèria. Uns ulls enamorats mai poden veure quan es juga amb un home. When a man loves a woman, Michael Bolton.

Al capvespre, música per somiar. Nana Mouskouri i Julio Iglesias et canten ara Sé que volveràs.

Al capvespre, música per somiar. Asters, goodbye. Com passen les llàgrimes i la veu de Marian Faithfull. Ens anem apropant al capvespre. Els nens juguen i riuen, més jo no. Veig com les meves llàgrimes van passant. Amb els diners no ho puc comprar tot. Les emocions ennuvolen tots els meus sentiments. Sento com la pluja va caient i sento com van caient també i com van passant les meves llàgrimes. Asters, goodbye. Marian Faithfull.

Al capvespre, música per somiar. He estat estimant-te massa temps. I've been loving you too long. Les veus són de Ike i Tina Turner. He estat estimant-te massa temps, com per deixar-ho ara. Tu estàs cansat, tu vols ser lliure. Més el meu amor alhora va creixent. Ets una droga per mi. T'he estimat massa temps i no vull parar de fer-ho ara. He estat feliç amb tu, però veig que el nostre viatge s'està fent molt vell. He estat estimant-te massa temps. I've been loving you too long. Ike i Tina Turner.

0: Al capvespre, música per somiar.
1: Gary Moore i la seva màgica guitarra et porta ara Tristor del capvespre. Midnight Blues. És per mi avui l'hora més fosca de la meva nit més negra. No puc dormir, no sé què fer. Estic sentint la tristor del capvespre. És el moment en què les ombres cauen i la nit es va apropant. Ja ve la nit i és llavors quan no puc apartar la tristor. Mai se me'n va. És la tristor del capvespre. Midnight Blues, Gary Moore.

Al capvespre, música per somiar. Hold on, resisteix, t'ho diu Adele. Malgrat tot, tu segueixes en fora. Resisteix. L'amor em vindrà aviat. No he après res. No vull viure amb aquest caos que tinc ara al damunt meu. No vull lluitar més contra mi mateixa. Resisteix, resisteix. El dolor em passarà i tornarà a vindre amb mi l'amor. Bof, ara sóc un desastre, ho admeto, i sóc el meu pitjor enemic. Em sento enfallida i em veig molt, molt petita. Però resisteix, resisteix, perquè l'amor vindrà aviat. Hold on, Adele.

Al capvespre, música per somiar. Els Beatles et canten ara Girl, noia. Algú escoltarà la meva història? Es tracta d'una noia que va vindre a mi per quedar-s'hi. És la meva noia. És aquella noia que desitges més que res. He intentat deixar-la, però es gira, em mira, plora, m'ho promet tot i jo la crec. I encara no sé per què. Ella t'esponsa, et fa sentir tonto. És guapíssima, és la meva noia. Ella sap que el plaer condueix el dolor. És la meva noia. Girl, The Beatles.

Us deixo aquest capvespre amb el meravellós saxo de Dion, que t'interpreta la melodia He nascut per estar amb tu, Born to be with you. Amiga, amic, bona nit, dolços somnis i cuida't. Born to be with you, Dion.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.